se la l'hosta guai. Estar o et serdiu se te no res numat s'estel farnauai. En orom se de sa se jadis i fides. Ramo exil lleixam un muf som el que se'm assajgila des l'arda de testa.

El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament Temple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.

fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions,

0: I són les 9 del matí. En aquesta hora de començar el ple del Parlament d'avui i serà present el debat sobre el creixement dels aeroports de les Balears i també es comença a tramitar la proposició de llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a Menorca. I connectam en directe. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia. Sí, un dels temes que centra el pla és la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca. Avui es preveu donar llum verda a la tramitació de la modificació de la llei Menorca Reserva de la Biosfera que permetrà aplicar aquestes restriccions. Un altre dels punts destacats és el REP, el règim especial de Balears. En aquest cas, el que es debat és una proposició de llei del PP per renovar-lo i garantir que les mesures de compensació pels sobrecostos de la insularitat continuïn més enllà de 2028. Tot plegat en un ple que també va demarcar per altres qüestions d'actualitat. Els grups de l'oposició preguntaran al govern per temes com l'habitatge, l'augment del preu dels carburants o el finançament dels serveis públics.
0: I des de fa una hora, els usuaris del transport públic de Mallorca ja poden disposar de la targeta única al telèfon mòbil. Només cal descarregar la nova aplicació del TIC, que també permet consultar en temps real la posició dels busos. Des de l'estació intermodal de Palma, Clàudia Mallia, bon dia. Els usuaris ja intenten viatjar amb aquesta targeta única al mòbil.
2: Bon dia. Doncs, com dèiem, aquesta nova targeta virtual és molt recent. Fa tot just una hora que es pot descarregar la nova aplicació del TIP. Així que, de moment, hem pogut veure que diversos passatgers han intentat descarregar-la. Fins i tot alguns s'han acostat fins al punt d'informació per fer-ho, però encara la majoria utilitzen la física. Això sí, mostren molt d'interès per aquesta nova manera de viatjar.
3: Per ara vaig ben la targeta física, però crec que que pot anar bé tenir-ho en el mòbil, perquè al final nosaltres que som joves sempre el duim damunt i és molt més pràctic per nosaltres.
4: Sí, segurament avui o demà ja la tingui en el mòbil. Però ja el moment és accessible tenir-la en el mòbil que tenir la targeta en físic i dependre de no perdre-la. Així que per jo és molt, molt bona opció tenir l'aplicació.
2: La nova aplicació permet accedir als busos a través del mòbil i també consultar en temps real la circulació.
0: Gràcies, Clàudia. I el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix avui amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia. I participaran entitats com Assaja, Coac, UPA, Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries. N'han parlat a l'informatiu matí amb Baltasar Martí, que és secretari general d'UPA a les Balears, qui reclama mesures perquè els pagesos no facin feina a pèrdues.
5: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina a l'art de fer feina per pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot el marge i fer feina.
0: La pujada del preu del combustible es nota també al sector de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries, ALA, alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries. Adverteixen que és una tendència a l'alça que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers.
6: L'associació assegura que el preu del barril de querosè ja frega el $200. El doble, diuen, que el preu del petroli. La gerenta d'ALA, Carolina Herrero, ha explicat fa un minut a l'informatiu matí que les aerolínies es veuen obligades a reduir els marges per evitar una pujada de preus, tot i que serà difícil de mantenir en el temps.
7: Dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.

0: Arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a Vetres Ràdio, al programa El Dia. Passau un bon dimarts.
1: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'Ivetres Ràdio.
2: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret sí et tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Iber.

0: Molt bon dia a tothom. Són les 9 i 7 minuts del dematí. Avui és dimarts, és 22 de setembre. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Avui és el darrer dia d'estiu.
1: Ja està. Fet bé. Ningú diria. Jo dèiem que amb aquesta calorada, jo no sé tu, però ahir tornava a tenir una calorada.
0: Uf, molta, però.
1: Sí, ningú diria. Però el que tenim, i d'aprofitar-ho.
0: Aprofitam, després en parlarem de com ve la situació meteorològica, que per és que l'estiu, entrarem a la tardor, a la matinada, crec que a les 2 i 5 de la matinada.
1: Entre avui i demà.
0: Però la temperatura o la meteorologia continua un poc com fins ara. I és dimarts, és 22 de setembre. Què tenim avui, Maria?
1: Idò, mireu, al llarg d'aquest dematí, avui parlarem, bé, després d'aquesta primera hora informativa, parlarem amb en Damià Vidal, perquè torna a presentar un llibre pollens. En Damià ja ha passat molt de pits per aquí per la ràdio, perquè és molt productiu i cada any en publica un o dos. I enguany torna, aquesta tardor torna La Porta. La presentació és aquest divendres, la fa amb Agnès Cerdà a Can Llobera a les 7, com que no sabem massa cosa de La Porta, i avui mos ne farà un petit abans. També parlarem amb el Bala, ahir no volen tenir el Bala Respon, sí que va venir, però teníem l'especial de Fama, que si vos el vareu perdre, per cert, el teniu a la nostra web. I avui sí que tornarà i demà Martí Marc per repassar temes d'actualitat d'aquesta setmana. També tindrem l'actualitat d'un migdia i tenim a partir de les 12:30 l'oasi musical d'Anna Christian Taylor, que jo per mi ja és el darrer, perquè després ja a partir de la setmana que ve parlarem de llibres. Això és el de matí. El capvespre serà amb vosaltres en Jaume a partir de les 5 i després de repassar l'agenda tindrem esport local, parlarem amb el Club de Bàsquet Colònia Pollença, que a més aquest dia és en guany, ja sabeu que estan d'aniversari. Ens parlaran d'això i de la nova temporada i després tornarem a parlar amb en Joel Bellviure, l'arqueòleg, que ens vendrà a parlar de boca una vegada més, però m'hi han de posar en marxa una campanya i fan una crida.
0: Ens actualitzarà un poc, sí, com està rescatant amb Bocoris. I això és tot el que vos oferim en aquesta dimarts. Ara mateix ja són les 9 i 9 minuts i nosaltres començam. I com dèiem, avui acaba l'estiu i aquest dijous ja és el darrer dijous del mes de setembre. Per tant, això vol dir que hi ha ple ordinari on s'abordaran 6 expedients.
1: L'Ajuntament de Pollença tractarà en aquesta propera sessió 6 expedients relacionats amb qüestions econòmiques, urbanístiques, de personal i també artesania. Entre els assumptes hi ha l'aprovació de comptes generals de l'exercici 2025 i la declaració de disponibilitat de crèdits pressupostaris. En l'àmbit urbanístic hi ha l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'execució de les actuacions de transformació urbanístiques de la PGOU. Això és a Cala Molins, a Sant Vicenç. La proposta preveu substituir la modalitat de compensació per la de cooperació amb execució per reparcel·lació. L'ordre del dia incorpora també la revisió d'ofici de 2 decrets d'1 de setembre de l'any passat relacionats amb els reconeixements del plus de localització i disponibilitat dels empleats públics. I finalment se proposa l'aprovació de les bases reguladores d'un segon concurs d'artesania de Pollença 2026. Recordem, el ple aquest dijous és a les 6, si pot assistir de públic, ho podeu seguir també en directe a través d'aquesta casa, el Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM o per internet a radiopollença.net. També se podrà veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: I l'Ajuntament avui celebra una nova sessió del Consell d'Àrea. En aquesta ocasió l'ha convocat l'àrea de serveis, Enser, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions del Port de Pollença i Sant Vicenç. Recordant que la reunió és avui a les 7 a la sala de plens de l'Ajuntament i està tothom convidat.
1: I entre els assumptes principals que se posaran damunt la taula s'hi troba la modificació o la possible aplicació de sancions en diverses ordenances municipals, especialment relacionades amb animals domèstics, neteja viària i platges. El Consell d'Àrea se planteja com un espai de diàleg entre l'Ajuntament, els serveis municipals i els veïnats. Per això fa una crida, l'Ajuntament fa una crida a tothom, a tota la ciutadania, perquè vengui aquesta hora baixa a plantejar propostes, dubtes o qüestions relacionades amb aquest dia a dia del municipi.
0: Els dos estudiants pollencins Àngela Font Ochogavia i Sergi Ochogavia Vila participen des d'avui a la competició mundial World Skills Shanghai 2026, on representen Espanya després d'haver aconseguit la medalla d'or a Spain Skills.
1: Sí, n'Àngela del CEIP Juniper Serra competeix en la modalitat de cuina, mentre que en Sergi del CEIP Joan Taix participa en la disciplina de jardineria i paisatgística. Durant 5 dies, els dos joves hauran de superar diferents proves pràctiques i demostrar les competències tècniques adquirides durant els seus estudis de formació professional, juntament amb participants procedents de diferents països. La seva participació al Shanghai arriba després de les medalles d'or aconseguides a l'Spain Skills el passat mes de febrer, un resultat que els va permetre classificar-se per representar Espanya aquesta setmana a la competició mundial. A més, està previst que l'any que ve, 2027, participin també a l'Euroskills de Düsseldorf, una competició europea també de FP. Fa 2 setmanes, n'Àngela i en Sergi varen ser rebuts, per cert, per la presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens, i el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, que els varen traslladar el seu reconeixement i els varen desitjar sort amb aquesta cita institucional. I de tots estan pendents aquesta setmana de com els hi anirà en Àngela i en Sergi.
0: En CERT 2002 segueix la campanya Visc a Pollença, avançant la implantació de la recollida de la fracció orgànica al port de Pollença.
1: Bé, idò, per donar més informació, aquest proper dijous, 24 de setembre, fan 2 sessions informatives que estan adreçades a restaurants, bars, cafeteries i comerços del port de Pollença. Durant aquestes 2 trobades explicaran com serà el nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida, la importància de separar correctament la fracció orgànica, els materials d'acompanyament disponible, l'instal·lació de xips en els contenidors i com seran les properes visites personalitzades en els establiments. A més, en els establiments amb una alta generació de residus orgànics, expliquen, es podran sol·licitar un bujol de 120 litres específic per aquesta fracció, tant durant aquestes 2 sessions com després a les visites personalitzades. I de bé, aquesta reunió informativa molt important és aquest dijous, i són o bé a les 11 de matí, la sessió matinal, o bé al capvespre, a les 4 i mitja, i se fan en un saló parroquial en el carrer de Tramuntana número 2 del Port de Pollença.
0: Més coses, l'Ajuntament ha obert un termini per sol·licitar subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i la realització d'activitats esportives durant el 2026.
1: Les ajudes estan dirigides a entitats, clubs, associacions esportives sense finalitat de lucre domiciliades a Pollença o persones físiques en llicència federativa vigent, residència també en un municipi, que participin en competicions d'àmbit estatal, nacional o internacional. El termini per presentar les sol·licituds està obert fins dia 27 de setembre, aquest mes. Tota la informació o tràmit se pot consultar al web de l'Ajuntament de Pollença.
0: I Punt Jove ha tornat a posar en marxa el projecte de patis oberts enguany. Nou horari serà de dimecres a dissabte.
1: I se fa el CEIP Miquel Calllong, com dius, de dimecres a dissabte, us hora baixes de 5 a 8, un espai per jugar, fer amistats amb la supervisió de monitors. És una activitat totalment gratuïta. I els educadors, educadores, el que faran és això, encarregar-se de la supervisió en general del grup, de la gestió de materials i l'atenció de les incidències que se puguin produir. Des de l'organització demanen que es respectin les normes de convivència, les instal·lacions i el material del centre. Per participar és necessari haver lliurat l'autorització signada i també recorden a les famílies la importància de fer un ús responsable d'aquest recurs.
0: I en planes culturals, recordeu que estan a la venda les entrades per a l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
1: Exacte, i serà una nova oportunitat per gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada a l'escena una de les obres més destacades de Txec que ha ensenyat. Es faran tres funcions. Dissabte 3 d'octubre serà l'estrena i se farà en un saló parroquial en un moll a partir de les 8. El 7 de maig diumenge hi haurà una altra funció a les 7, allà mateix, i n'hi haurà una altra el dilluns 12 d'octubre a les 7 del capvespre al Club Pollença. Les entrades es poden comprar per internet a ticketiv.com o en persona a l'àrea de cultura, que està obert, l'oficina està oberta de dilluns a divendres de 9 a 2. Això sí, només es pot pagar amb targeta de crèdit.
0: I seguim xerrant de literatura, perquè un llibre repassa la història del Premi Formentor de les Lletres.
1: El Cànon Formentor, una història de la literatura, és un volum publicat per la Fundació Feltrinelli Anagrama i la Fundació Formentor, que repassa la trajectòria intel·lectual d'un dels grans premis literaris internacionals, així com les converses i les trobades literaris que han acompanyat des de la seva creació a l'any 1961. El llibre reuneix per primera vegada els assajos dedicats als escriptors que han estat distingits amb el Premi Formentor al llarg de la història. Una obra que permet recuperar la memòria del premi i també resseguir l'evolució de la literatura contemporània a través dels seus principals autors i autores guardonats.
0: I en planes esportives, aquest dissabte arriba la Pollença Running Fest en un moll, les curses organitzades, recordeu, per l'associació Mitja Marató de Pollença.
1: Sí, vos han de contar moltes coses ja d'aquesta Pollença Running Fest. Recordem que hi ha curses populars tant de 5 quilòmetres com de 10 quilòmetres. Però qui vulgui anar a fer temps, també hi ha la cursa de 5 quilòmetres amb les participacions d'Elit i Campionat de Balears. Encara sou a temps d'apuntar-vos a elitechip.net i hi ha confirmades ja, hi ha confirmat bastant d'atletes d'elit, per exemple, Adisu Yuhunes, va ser un dels primers confirmats, vendrà a batre el rècord del món de 5 quilòmetres aquí en territori pollensí. L'atleta etíop de 23 anys té la millor marca mundial del 2026 en 5 quilòmetres. La va aconseguir només de juny a Oslo. També ha participat a Jocs Olímpics de París del 2024 i és campió del món de 5.000 metres sub-20 el 2022. Un altre confirmat, Yemeku Godana, també candidat per batre aquest rècord del món de 5 quilòmetres. L'atleta ve de Kènia, té 20 anys i va ser medalla d'or a la prova de 3.000 metres obstacles d'enguany a Brussel·les. I atenció, perquè torna Txema Martínez, també vendrà a córrer a Pollença 15 anys després, recordant que l'atleta de Madrid va participar a la 5a edició de la mitja marató i enguany torna i dona aquest circuit curt de 5 quilòmetres d'un moll. I per acabar també està confirmat el fondista segovià Javi Guerra, que tampoc faltarà en aquesta cita, ha estat atleta olímpic de marató i campió d'Espanya d'aquesta distància. També ve a batre un circuit, en aquest cas en la categoria D40, de majors de 40 anys. Recordeu que aquesta Pollença Running Fest combina l'atletisme popular i l'elit i té cabuda tothom, tot tipus d'atleta, sigui quin sigui el seu objectiu. I hem de dir moltes més coses perquè divendres ja s'ha confirmat, se fa la presentació oficial amb aquests atletes d'elit a les 7:30 a l'hotel que bot Pollença Park Spa i és obert a tothom i està tothom convidat. Per altra banda, l'àrea d'esports ha confirmat que aquest dissabte estaran disponibles els banys i les dutxes de la piscina coberta d'un moll per qui els necessiti i així després pot anar directament a la gran festa que han organitzat a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callo en un moll perquè actuen DJ Joel Sales i Christian Mir i actuació en directe del grup Red Bellies. Tot això de moment és el que sabem d'aquesta Pollença Running Fest.
0: I que aquest de setmana també el Real Club Nàutic del Port de Pollença organitza el Trofeu Colònia d'Optimist.
1: Exacte, dies 26 i 27, una cita de classe Optimist D en la col·laboració de Colònia Caixa Pollença que ha de reunir les joves promeses de la vela. Més informació en el Club Nàutic.
0: I hem de parlar d'un altre curs que també hi haurà el mes d'octubre, dia 3 d'octubre concretament, se celebrarà la 10a edició de la ME Mallorca 5000 Skyrunning. És una cursa per muntanya que enguany formarà part del Campionat de Balears d'Ultradistància.
1: L'organitzen el Club Matinant per Somiar i la secció de muntanya de Pollença, juntament amb la Federació Balear de Muntanyisme. Hi ha aquestes dues curses, la d'ultradistància de 65 quilòmetres i la Mallorca 1000 de 24 quilòmetres. La cursa llarga es pot fer també per relleus. Si us voleu apuntar, les inscripcions es fan a elitechi.net.
0: I són ara mateix les 9 i 22 minuts. Abans de repassar la premsa, tenim una esquela a mort Miquel Cifra Borràs de Camp Pol. Miquel Cifra Borràs de Camp Pol a l'edat de 90 anys. La vetlla és avui dimarts entre les 10 i les 12 i mitja al cementeri de Pollença i el funeral també avui a les 6 i mitja a la parròquia de la Mare de Déu del Carme del Port de Pollença. I de 9 i 22, com dèiem, Maria, avui hem trobat diverses notícies que parlen de Pollença a la premsa escrita.
1: És així, bueno, anem en pàgines de l'última hora, en la secció de local, i trobam aquesta notícia que també us ampliàvem fa una estona. Te diu, els representants de l'FP Balear, el World Skills Shanghai, comencen avui la competició. Diu així, els tres alumnes de Balears de formació professional que participen a la competició mundial WorldSkills Shanghai 2026 comencen avui a competir per fer-se amb la medalla d'or en les seves respectives disciplines. Àngela Font, de CEIF Juniper Serra, a la modalitat de cuina, i l'equip format per Sebastià Seguí i Sergi Ochogavia del CEIF Joan Taix en la modalitat de jardineria i paisatgisme competiran durant 5 dies amb altres participants procedents de tot el món. Els tres foren premiats a la competició nacional Spain Skills celebrat el passat mes de febrer en la medalla d'or. Reconeixement que els ha permès disputar la competició mundial representant Espanya. A més, el 2027 també competiran a l'Euroskills de Düsseldorf. La World Skills està considerada la principal competició internacional de formació professional i reuneix els millors estudiants i joves professionals de dotzenes de països de tot el món. Aquesta activitat està finançada pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, cofinançada per el Fons Social Europeu Plus, amb el marc del Programa Operatiu d'Educació, Formació i Economia Social del període 2021-2027. Això és el que podeu llegir ara, avui, a l'última hora, en paper. I més qüestions en aquest diari, canviant totalment de tema, perquè a l'última hora, avui, en part Farana, hi trobam el següent. El Partit Popular tanteja a ex-referents del partit com a batlles per les municipals de 2027. Estan en contacte amb Tomeu Cifra, de Pollença, i Miquel Porqué, de Muro. Anem a ampliar, idò, aquesta notícia. Diu que el Partit Popular comença a moure fitxa de cara a les eleccions municipals de 2027 i parteix de la seva estratègia i part, perdó, de la seva estratègia passa per reforçar la seva presència als ajuntaments. En aquest camí, els populars tornen a mirar cap a antics referents del partit que en el seu dia varen abandonar les sigles i que anys després continuen tenint pes polític als seus respectius municipis. És el cas de Tomeu Cifra Pollença o Miquel Porqué a Muro. Els contactes existeixen i la bona sintonia amb algun d'ells tampoc és nova, tot i que les converses encara estan en una fase oberta. Tampoc totes les situacions són iguals. Damunt la taula hi ha altres incorporacions a les llistes del PP de possibles coalicions o acords amb formacions locals. Un dels casos més recorrent que més recorregut té és el de Tomeu Cifra. L'actual portaveu de Tot per Pollença fou batlle amb el Partit Popular i abandonà el partit el 2015 en plena etapa de José Ramón Bauzá i després de l'enfrontament que acabà amb diversos històrics populars fora de les candidatures. Cifra impulsà llavors Tot per Pollença i va aconseguir ser la força més votada en aquelles eleccions amb 6 regidors, mentre que el Partit Popular se va quedar amb un. Més d'una dècada després, la relació personal amb els populars està lluny d'haver-se romput. El mateix Cifra explica recentment en aquest diari que manté molt d'amics dins del partit i una bona relació amb membres de l'actual govern. No està afiliat ni paga cap quota. Ell mateix recorda que foren donats de baixa després de la ruptura el 2015, però encara rep correus i continua en alguns dels grups de difusió del Partit Popular. Cal destacar que Cifra i Porqué no són els únics noms damunt la taula, però sí amb els que les converses estan més avançades. I d'això trobem avui en Planes de Part Forana. A l'última hora fem una ullada també al Diari de Mallorca, on anem a les planes esportives perquè hi trobam aquest titular. Àngels Llobera s'imposa a la Gran Marató Tres Picos. La mallorquina guanya després de completar els 55 quilòmetres en 5 hores i 9 minuts. Àngels Llobera torna a demostrar el seu gran moment de forma. L'atleta del Club d'Atletisme Montuïri s'imposa aquest cap de setmana a la Gran Marató en Tres Picos, una exigent prova de 55 quilòmetres i 2.905 metres de desnivell positiu, disputada en terres aragoneses. Llobera domina la carrera des del principi fins a la fi i creua la línia de meta en 7 hores i 9 minuts, sumant un nou triomf només 15 dies després d'haver guanyat a la Trail to Heaven de Benasque. La mallorquina completà una carrera molt sòlida i es va mantenir al capdavant durant tot el recorregut per acabar pujant al més alt del pòdium. Idò, això és el que podeu llegir avui al Diari de Mallorca sobre la pollencina Àngels Llobera.
0: I així arribem a les 9:27 minuts, anant ja tot seguit a fer un repàs a les portades digitals d'aquest dimarts 22 de setembre.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Demà amb el diari de Mallorca ens saten en portada ara mateix amb una entrevista. Alba Torrens diu: retirar-me en el Azul Marino seria el final perfecte. La jugadora de Binissalem, després d'haver conquerit la seva 11a medalla amb Espanya fa tan sols una setmana, s'entrena ja amb el seu equip per preparar el debut a la Lliga Femenina Endesa. Sortim amb la mateixa humilitat i ambició, diu la jugadora de bàsquet. Intenten construir un nou assentament de xavales a Son Bordó i enmig de l'urbanització dels terrenys, veïns alertant a la policia local de Palma després de detectar excavacions i reunir materials per aixecar nous infrahabitatges en l'àmbit on se projecten 750 habitatges. Entrevista també el psiquiatre Enrique Rojas, a Mallorca, diu: fa 30 anys el psiquiatre era un metge dels bojos. Avui s'ha convertit en el metge de capçalera. El catedràtic oferirà aquest dimecres a les 7 al Trull Teatre de Palma la conferència 10 consejos para ser feliz. L'especialista vincula la capacitat de fixar-se objectius amb la motivació i la construcció personal i alerta sobre els efectes del consum excessiu de xarxes socials entre els joves. L'Audiència de Palma ordena que el cervell de l'estafa de Lujo Casa segueixi a la presó. En successos, un home accepta un any i 10 mesos de presó per apunyalar-ne un altre a Palma. El New York Times, sobre la massificació, diu: per què Mallorca amplia l'aeroport? El rotatiu dels Estats Units contraposa les ampliacions de les terminals de Venècia, Barcelona a Palma amb els esforços dels residents de frenar l'excessiu turisme. La presidenta Proen relata en un diari la falta de coordinació amb els plans d'AENA quan les institucions locals fan feina una estratègia de contenció turística. Els veïns qüestionen el negoci redó de la importació de residus des d'Eivissa. Per què han de donar 103 milions a Tirme, es demanen. Veïns de Son Sardina i Sagarriga denuncien que paguen en doblers públics perquè una multinacional privada mantingui els seus beneficis cremant els residus que una altra illa no ha sabut gestionar. També en successos condemnen una dona a 2 anys de presó per rebessar-li una orella a una altra amb una mossegada a Palma. L'adeu de l'històric mestre tafoner de Solla després de 34 anys entre oliveres. Gaspar Barceló posa fi a una trajectòria de 34 anys al capdavant de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu, on ha sigut una figura clau en la modernització del sector. Maria Quindelán, nutricionista, diu: abusar dels ultraprocessats és una de les raons de que la societat estigui tan cansada. L'experta en nutrició energètica i moviment conscient imparteix dissabte una ponència a la Fira del Benestar, Esport i Longevitat, l'IVEX Mallorca, titulada Menjar per menjar-te el món. I en cultura, Joan Tomàs Martínez Grimal diu: la política és cada un dels actes que fem cada dia. Aquest autor teatral de novel·les i de poesies acaba de rebre un dels Premis Literaris de Girona per al poemari Orografia. Que vam amb esports, el Mallorca aixeca un mur a segona divisió amb només 2 gols enquixats en 6 jornades de Lliga. El conjunt de Luis García és, juntament amb el Castellón, l'actual líder, l'equip amb millors números defensius present en la categoria de plata.
1: I repassam ara l'Ara Balears. La privada i la concertada ja acaparen un terç de la FP a Mallorca. Malgrat que la xarxa pública creix, la lentitud per activar nova oferta deixa un mercat cada vegada més atractiu per a les empreses educatives. El conseller Antoni Vera evita decantar-se entre la UIP i el seu. Ara com ara, no ho sé, el conseller d'Educació destaca que la pública té una trajectòria consolidada i reivindica el decret que facilita la compatibilitat entre la feina assistencial i la docència dels sanitaris. Ciutadella reobre el Born al trànsit. Després de 14 mesos i mig de peatonalització, l'Ajuntament recupera la circulació rodada en compliment de les mesures cautelars del jutjat, però manté 30 places d'aparcament menys que abans del juliol de 2025. El GOP reclama en Drach la llicència que empara les grans excavacions que transformen la muntanya del port. Els Rentacar planten cara al límit de vehicles a Mallorca i demanen la intervenció de competència. La patronal de les empreses de lloguer de vehicles de les Illes Balears presenta 22 esmenes a la llei de Galmés i alerta que les quotes poden vulnerar el lliure mercat. Detingut a Mó, un agent d'assegurances acusat d'estafar més de 100.000 euros als seus clients. Els expedients per irregularitats nàutiques es disparen de 17 al 2019 a prop de 200 enguany. Danyen la creu de Bunyola durant les festes patronals. Un inspector del Consell ha examinat la creu després que un jove hagi intentat escalar-la aquesta matinada. Un mural de Joan Aguiló commemora els 50 anys de la Fundació As Nimo. L'obra, creada amb el suport de la Fundació i en Cifra de Colònia, transforma la façana dels habitatges supervisats de l'entitat. Mor Antoni Tarabini, sociòleg i figura clau de la transició a Mallorca. Tarabini, que també va presidir GADESO, va tenir un paper destacat en l'esquerra mallorquina durant els primers anys de la democràcia. Dos germans pescadors d'Andratx parlen de la crisi del combustible. Ja no saps a qui plorar, li diuen. Armadors d'una barca de bou expliquen com l'escalada del gasoil s'ha menjat part del jornal, uns 400 euros menys al mes per a cada pescador. Més acusa Pedro Sánchez d'ignorar el clam contra el creixement de l'aeroport de Palma.

0: El PSIP eleva el to contra Aena. Estan convertint els aeroports en una espècie de mercadet. Més titulars de l'Ara Balears. Ni més ampliació ni més promoció. Palma i Eivissa clamen el carrer contra el creixement dels aeroports. Ens ocupa, ens preocupa, no mirant cap a un altre costat. Estan treballant els polítics illencs, dominen l'efecte de veritat il·lusòria i intenten guanyar credibilitat a força de repetir els mateixos missatges. El combustible du el sector primari i les famílies de les Balears al límit. L'escalada del gasoil se situa entre el 89 i el 100% per a pagesos i pescadors, mentre que els petits negocis i els ciutadans retallen marges i projectes per poder resistir. Rescatada una dona gran després de passar 24 hores immobilitzada a terra. La veu d'alarma la va donar una veïna de l'edifici de la víctima dissabte a primera hora del matí després de sentir crits d'auxili. Júlia Colom guanya el primer premi Marc Lloret a la millor cançó. I acabem fent una ullada al món. Mandani evita incomodar Trump i el rep malgrat el veto als mitjans. Buit informatiu a Trump com a protesta pel veto a la CNN, MSNBC i Politico. L'ONU afronta la seva gran cita anual en un món cada cop més allunyat dels seus valors fundacionals.
1: I aquí vam fent una darrera ullada també a la portada digital de l'última hora. En sent en un local, diu, el Consell tolera la mollada de 2.000 coloms de tir a pesar de promoure el seu control per danys agrícoles. La institució col·labora en l'organització de la primera tirada al colomí després de la seva legalització i evita valorar aquesta contradicció. La situació és crítica per a moltes famílies. Les benzineres demanen mantenir les ajudes al combustible. El president de la Federació d'Estacions de Serveis de Balears, Joan Mayans, destaca que el litre de dièsel i benzina està per damunt dels 2 euros i la previsió és que segueixi pujant. A Ciutat, els Llonguet de l'històric bar Plata ja tenen successor. El seu propietari, Tolo Serra, deixa el negoci a uns mallorquins i no hi haurà aguacate, diu. En salut, els experts avisen que la temporada d'ugrí començarà abans a les Balears. Els especialistes en salut pública i medicina preventiva, Joan Carles Marc, apunta que encara no hi ha evidència suficient per decidir si serà més greu que l'anterior. Aena volia cobrar 35 cèntims més per passatger, però les xifres es congelen. El pla de regulació d'Hora 3, publicat aquest cap de setmana, manté 621,6 milions d'euros per Son Sant Joan fins al 2031. Et sols, varis ocupes de la Sareb per l'abandó dels immobles. I en primera persona diu, és una vergonya com traten les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Rosa Maria Amon denuncia que aquest passat diumenge va estar una hora i mitja per sortir de l'aeròdrom i ella i la seva amiga varen haver de caminar bastant. El Consell de Mallorca inspeccionarà la Creu de Bunyola per avaluar els seus danys en aquest bé d'interès cultural. Recordam el titular d'ahir, un jove resulta ferit en intentar escalar la històrica Creu de Bunyola i danya el símbol patrimonial. Més de 72.000 jubilats de les Balears s'han quedat sense plaça per viatjar a l'Inserso. I la Dragonera cerca recursos per la seva conservació. L'IMEDEA impulsa una campanya de finançació per estudiar el parc natural. També una nova fundació pública vetllarà per al servei per la recuperació de la fauna silvestre balear. El govern canviarà l'actual model de gestió però manté el personal que presta serveis al COFIP. En portada digital, el titular que us hem ampliat fa una estoneta, el PP tanteja a exreferents del partit com a bales per les municipals des del 2027. La formació està en converses amb Tomeu Cifra, portaveu de Tot per Pollença i Miquel Porqué, bala de Muro per el PI. Ja vam amb esports, el Mallorca enfronta, diu, la seva primera cordillera. L'equip de Luis García, que encara les rampes més dures del calendari, es creuarà d'aquí a final d'octubre en 5 possibles rivals directes en la carrera per l'ascens. El Palma Futsal homenatge a Tomeu Quecles. I també amb esport, una entrevista a Íñigo Núñez, entrenador del Palmer Bàsquet, diu, professionalment és l'oportunitat de la meva vida.
0: I de 9 i 40, ja tot seguit, repassant la informació del temps.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

I d'anem a veure com tenim aquesta situació meteorològica en aquest darrer dia d'estiu. Avui acomiadam l'estiu i per això ho faim encara en temperatures ben estiuenques. Comença demà la tardor astronòmica a les 2:05, hora oficial. És la segona estació més curta, durarà 89 dies, 21 hores, i serà fins dia 21 del mes de desembre. I d'aquesta setmana continuam avui en sol arreu, en qualque nivell prim, amb vent del nord i nord-est de Mallorca i nord de Mallorca. Podria baixar un poquet la temperatura màxima, diuen. O vent, fluix de ponent, amb brises a la resta. Una temperatura sense canvis. I d'un dia molt tranquil en aquest darrer dia d'estiu, sol, pinzellades de nivells de tipus alts i temperatures, com deim, màximes entre 29 i 33 graus centígrads. Aquesta previsió aquí a Pollença al llarg d'aquesta setmana. Avui tenim màximes de 31, més o manco continuem amb aquesta dinàmica. Fins i tot podríem pujar divendres a 32 graus de màxima. La mínima es manté entorn als 18 graus centígrads. I jornades aquesta setmana predominantment assoleades. Demà, dimecres, l'entrada de la tardor astronòmica, estan previst cels també poc ennivolats, algun nivell d'evolució diurna a Mallorca cap vespre, podria deixar alguna precipitació aïllada a alguns punts de les Balears. No és el cas de Pollença, en principi no s'anuncia cap probabilitat de pluja al llarg de tota la setmana. Anem a veure com tenim les dades a les nostres estacions. Ara mateix la temperatura al termòmetre del Calvari, 26 graus. Tenim una temperatura mínima de 21,2 graus. Ha estat la mínima, mireu que alta aquesta temperatura i s'ha donat a les 7 de matí. Tenim el vent ara que bufa direcció nord-oest a 3,2 km per hora, l'humitat al 30% i el baròmetre 1021,2 hectopascals. En un moll, ara mateix anem a veure com tenim les dades a l'estació du Club Nàutic, 25,4 graus. Una temperatura molt alta també hem tingut encara aquesta nit passada, 22,1, ha estat el registre més baix que s'ha donat a l'estació du Club Nàutic, on ara el baròmetre marca 1.019,9 hectopascals. La humitat està al 69,7%. I la pressió atmosfèrica, bé, ja ho hem dit, 1.019,9 hectopascals. El vent està en calma en aquests moments al port de Pollença. I acabam fent una ullada a la situació marítima. Entre Formentor i Cap de Pere, avui, jornada de cel clar, temps estable, vent fluix, a les primeres hores en tendència a reforçar-se al llarg de la jornada, que bufarà moderat. La mà, en general, marejol, tot i que podrà augmentar un poquet cap a l'hora baixa, però bé, bones condicions en aquesta jornada d'avui dimarts. Idò, són ja les 9:44 i seguim.

0: Àgueda Maria, quin és un misteri d'aquest dimarts? Meu dimarts un misteri té un nom.
1: No, exacte, no és exactament un misteri. Avui el que tenim és en Felip Cerdà, amb la seva codolada, o el que li vulguin dir, amb la seva poesia i reflexions que ens fan riure un poquet. Ens dona bon dia, per set, a tots, i ens ja comença aquí amb un parell de rimes. Diu, benvolguda tardor, tant de bo dugui pluja, podran tocar el tambor si els nivells d'aigua puja. Ja ho sabeu de què va el tema, la tardor i no, tardor i aigua, que de moment no sembla que hi hagi una cosa ni l'altra, però bé. En Felip diu que l'estiu s'ha rendit, donant pas a la tardor, una estació que apaga la calor, en teoria, i que també és quan la que concentra la major pluviometria de tot l'any, i amb la situació alarmant que tenim de sequera, convé pregar, diu en Felip, perquè plogui, resant el Pare Nostre, però aquest Pare Nostre, un nostre pa i aigua de cada dia, donau-nos el Senyor el dia d'avui, diu en Felip, que ha afegit això d'aigua, diu que per demanar no quedi. Aigua que és indispensable per la supervivència, sense ella no hi ha vida, no té color, ni olor, ni gust, i aviat podrem afegir invisible, diu, perquè de cada vegada és més difícil trobar-la. Usauris, cercadors d'aigua, cotitzen a l'alça més que la febre per trobar-ho, diu en Felip. Aquest estiu ha aconseguit sobreviure a la forta calor sense escoltar Resistiré del duo Dinàmico, però per això mos demana després un tema seu, de Final del Verano, o Amor de Verano, Llego i tu partiràs, jo no sé hasta cuándo este amor recordarà, Felip, que li posa la cançó en la seva versió, que diu que és el final de l'estiu que calor tu no patiràs i xafagó oblidaràs. Bé, primer sentim en Felip i després la cançó.
2: Més clar, aigua. La nostra subsistència està supeditada a l'altiplà, amb majúscules. Aire, aigua, aliment. Les tres són indispensables. Les reserves d'aigua als aqüífers, any rere any, estan baixant, degut al major consum i també per la falta de pluges. Abans d'arribar a unes conseqüències nefastes, les restriccions són un remei transitori per sortir del pas. Requereix cercar solucions per garantir el nostre futur. Sense aigua, la vida s'extingiria. El cos humà, un 70% és aigua. Per recuperar la pèrdua que tenim per la sudoració, en la respiració i sobretot en l'orí, hem de beure cada dia entre 1 a 2 litres. El mesos d'estiu encara és més vital, per evitar patir un cop de calor. Sense beure podríem aguantar un màxim de 5 dies. En canvi, en dejuni permanent, només 20 dies. Els metges recomanen no fumar ni beure alcohol. Les receptes escrites a mà en lletra de metge s'apresten a confusió. Compten que un pacient diu a mi m'ha prescrit aigua i vici? Segurament és degut a les restriccions. Davant de dubte, per aclarir-ho, torna a la consulta. I el metge diu, el que li has acceptat és aigua en gas de vici, no pas aigua i vici, que sona com vici. Supòs o endevinat que m'he inventat aquest embolí. El 70% de consum d'aigua és per part del sector primari, agricultura i ramader. El debat obert és si consumeix més aigua produir un quilo de carn de vedella o un quilo de tomàtiques. Després ve el sector industrial un 20% i el 10% restant és el domèstic. Una persona cada dia necessita uns 100.000 litres. Fins mitjan segle passat, quan se no comptava en xarxa d'aigua potable, la font de l'Hogueret de Ternelles arribava a la vila canalitzada per proveir les fonts que havia repartides a diferents endrets del poble. Entrar per un lloc on hi havia un rentador públic, un lloc per fer bugada amb prany de xiu que s'obtenia mesclant aigua bullent en cendra de carbó vegetal. La roba quedava desinfectada i neta, però també era un espai propici per als xafardeig. Allà sortien a llum tots els pedaços bruts. Em fa recordar la cançó de Sant Antoni. Al carrer d'Ulló han posat un escot per fer la gàbia neta i només paguen un velló. Bé, no era gàbia, sinó el membre viril per anar a lluir Montuïri, esclar, a la fira de la perdiu. Poques cases comptaven un quarto de bany, tampoc aigua calenta. Al peu de Ribella, un moble de disseny, ad racó, perquè estava col·locada a un racó. Tenia tres parts, mirall, Ribella i jut davall la gerra. Servia per rentar la cara i les mans. D'aquí va néixer una mà renta l'altra i les dues la cara. Al vespre, rentada de pèl dins un ribell, aprofitar la mateixa aigua tota la família. I només el cap de setmana una dutxa enregadora. Un spa pràctic i rústic. El nivell de vida ha anat prosperant i ara és costum una dutxa diària. Tot el contrari d'un famós cantant que la seva dona li va demanar el divorci. Només se dutxava un cop a l'any. Ell deia que no fa dany. Ni tan molt ni tan poc. És el cantant Phil Collins. Normal, sense l'Ena, queda Collins, empresa que es dedica a netejar fosses sèptiques. Segurament tenia les fosses nasals embossades. Cantava a diari sense pujar a l'escenari. No oblideu, per estar entretinguts, connectar amb Ràdio Parença. La teva, la meva, la nostra ràdio. Felip Cerdà.
1: Au, idò, l'heu pogut seguir en Felip. Ja sabem que el seu cap va a una velocitat més ràpida de la mitjana de nosaltres. Però bé, tot té sentit i sempre mos fa riure, Felip. I mos demanes, idò, una cançó. Idò, cançó posam, aquesta Amor de Verano, d'un estiu que ja s'acaba avui mateix amb Udua Dinàmico.

9:55 minuts. Anem a fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana, aprofitant d'aquests darrers 5 minutets abans del butlletí. Recordant-vos que aquest dijous és el darrer dijous de mes i, per tant, hi ha el ple ordinari de l'Ajuntament a partir de les 6. Ho podreu sentir també en directe i podeu anar de públic, el podeu veure al canal de YouTube de l'Ajuntament. Encara no hem tingut temps d'afegir l'ordre del dia, arribat avui de matí, però tot d'una que puguem ja també la podreu consultar a la nostra web. Aquesta setmana encara hi ha música al carrer. Recordem que tenim doble actuació demà dimecres a la plaça Major a les 8, MG Quartet, i en un moll en el carrer d'Oponent, Toni, Sol i Marce. I aquest divendres davant l'Ajuntament, Tramuntana Egipci, també a les 8. Pensau en els clubs de lectura que se posen en marxa a Pollença, l'infantil, i en un moll hi ha infantil, juvenil i per adults. En el cas de Pollença podeu contactar amb la biblioteca, en Can Llobera, i en el cas d'un moll per apuntar-vos hi ha un correu electrònic que és info@siracusacultural.com. Parroquis de Pollença té obertes les inscripcions per la catequesi en un moll avui de 5 a 8 a l'Iglesi i a Pollença demà dimecres de 6 a 8 i mitja a la parròquia de Pollença. Penseu que la tercera edat de Colònia té diverses activitats i és que fan el cap de setmana que a la 2 a l'octubre, l'excursió a Marineland que el viat dia 5 també només que ve i un viatge a Galícia només de novembre. Més informació a la seva oficina. I l'Associació de Persones Majors de Pollença tenen un dinar d'aniversari l'11 d'octubre. Podeu adquirir tiquets els dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de la tercera edat de la nostra. Hi ha campanya de donació de sang dia 28 d'aquest mes, i això és dilluns de la setmana que ve, en un local de l'Associació de Veïns i Veïnes del Port de Pollença. Un cap vespre de 4 i mitja a 9, demaneu cita a donasang.org. I més qüestions. Queda encara una de les conferències que ha organitzat AFAMA aquest mes de setembre amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. És dilluns que ve, a les 6 i mitja, a la Fundació Roger Villalonga, i és gratuït, però cal apuntar-se. En aquesta xerrada serà l'educadora física Paula Bargay, qui xerrarà sobre el paper de l'exercici físic clau per la prevenció de la salut cerebral. I doncs, si us interessa, apuntau-vos al 629-611-730. Hi ha moltes trobades de quintades en aquest proper mes. Mirau, la quinta del 67, és a dir, el que varen néixer l'any 1946. Fan dinar de germanor dia 2 d'octubre en el restaurant del Cavallet del Dimoni. Se poden apuntar en el mateix restaurant fins dilluns que ve. La quinta del 56 també fa una crida en el que vareu néixer aquell any 56 perquè us afegiu un grup de WhatsApp per després posar-vos d'acord i fer un dinar i celebrar els 70 anys. Heu de contactar amb Antoni en el 666-55-35-50. I ara no teniu temps de punta de buró, no passeu pena, que és també a la nostra agenda, a la nostra pàgina web. Si no, mos cridau i vos ho donarem tranquil·lament. Hi ha una trobada també de la quinta del 54, que fan 72 anys, amb un dinar en un restaurant La Parra, dia 31 d'octubre. Inscripcions en el mateix restaurant. Anem a l'agenda d'aquesta setmana. Demà es presenta el llibre Cròniques Wagnerianes, de Pere Estelric, a la Fundació Roger Villalonga, a les 8. Hi intervé l'autor i Pere Sales. Hi haurà música a càrrec de Joan Campomà. Dijous, audició comentada sobre la primera sinfonia de Mahler amb el musicòleg Joan Estrany. Serà també a la Fundació Roger Villalonga a les 8 i l'entrada és lliure fins a agotar aforament. I és que el diumenge se fa el darrer concert del Festival Mahler, diumenge, amb la sinfonia.

a les 5 i mitja a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta. I fins aquí, de moment, aquest repàs a l'agenda. Hi ha alguna novetat? Després li afegirem i vos actualitzarem en un migdia. Hi ha coses noves per explicar-vos, però ara no tenim temps. Venen-ho, companys, de l'informatiu d'IB3 Ràdio, butlletí de les 10.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, defensa que les polítiques de contenció turística del govern funcionen. En el ple del Parlament ha assegurat que el creixement de l'arribada de turistes s'ha situat per sota de l'1% els darrers 3 anys. Més per Mallorca, però, acusa l'executiu de viure en un món paral·lel davant unes previsions que fan pensar que enguany es podrien fregar o directament superar els 20 milions de visitants. La diputada Marta Carrió reclama reduir la pressió turística. Sentim el conseller, contesta... Sentim primer la diputada Marta Carrió, després contesta el conseller.
1: El Partit Popular fa créixer la saturació turística cara tapada. Se posa el vol de la contenció. No, jo només content. Creixem, però vostè content. I Aena ho fa. Ben directe, pit inflat, 5 complejos i amplia la capacitat dels aeroports de Madrid. I la conseqüència d'aquestes dues coses és la mateixa, la vostra i la d'Aena. I és que els mallorquins no poden viure bé a casa nostra.
2: Les polítiques d'aquest govern no han fracassat i les polítiques d'aquest govern van encaminades a posar ordre en el desgavell turístic que vostès mos varen deixar. Entre d'altres, enviar el Barceló de conseller de turisme des 15 en el 19.
0: I precisament, parlant de contenció o no, els hotels de les Balears van allotjar el mes d'agost a més de 2,1 milions de turistes. És un 3,8% més que el mateix mes de l'any passat. Això tot i que el nombre de pernoctacions, és a dir, les nits contractades, han baixat un 0,2%. Però malgrat aquesta baixada, les Balears lideren les pernoctacions hoteleres a tot l'estat.
3: Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Illes varen ser la comunitat amb major ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%. A més, 9 de cada 10 clients hotelers varen ser estrangers, varen quedar-se de mitjana 5 dies, per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les Balears per l'increment de preu dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any passat.
0: I Vianants per Mallorca demana més freqüències de tren i de bus davant l'encariment del combustible. Reclamen, a més, que es convoqui abans de final d'any una comissió urgent per abordar les deficiències que pateix el transport públic a l'illa.
3: L'entitat ha fet aquesta petició amb motiu del Dia Sense Cotxes, que se celebra avui dins la Setmana Europea de la Mobilitat i que fa tots els busos del TIP, com també els viatges en metro i tren, siguin gratuïts. Mentrestant, per tots aquells que fan servir el transport públic, des d'avui tenen al seu abast una aplicació del TIP per consultar passos per parades i per dur la targeta de transport en format digital, un avenç tecnològic que els usuaris valoren positivament.
4: Per ara vaig ben la targeta física, però crec que és... que pot anar bé tenir-ho en el mòbil, perquè al final nosaltres que som joves sempre el duim damunt i és molt més pràctic per nosaltres.
5: L'aplicació per la targeta única la faré servir quan tingui una estona en tranquil·litat i tingui una bona connexió d'internet i, per tant, faré servir i amb temps miraré com funciona i la provaré, com no, a partir de demà mateix.
0: I la pujada del preu del combustible es nota també en el sector de l'aviació. De fet, l'Associació de Línies Aèries ALA alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries.
3: Adverteixen que és una tendència en alça, que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers. Són declaracions de la gerenta d'ALA, Carolina Herrero, a l'Informatiu Matí.
6: Dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
0: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
9: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covid

0: Cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
0: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

esas. Y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas.

Vinga, són les 10 i 11 minuts i 12 ja pràcticament. Estem a l'espera de fer una xerradata amb en Damià Vidal, que presenta el seu llibre aquest divendres aquí a Pollença, Can Llobera. Ara d'aquí una estona te vos ho contarem, però... Abans del bollet informatiu repassàvem l'agenda i vos dèiem que hi havia més cosetes que no tenien temps de contar-vos, i ara sí, tenim algunes qüestions per afegir a l'agenda que ara vos explicarem, i atenció que també tenim ja una informació molt esperada. Tenim guanyadors de les tapes, del concurs de tapes de la Cala Brutal Local d'aquest passat dissabte. L'Ajuntament està a punt de publicar-ho per xarxes. Està apuntat, ara mos ho deu, regidor. Però nosaltres ara ja vos ho podrem dir, ja vos podrem explicar què han estat els guanyadors. Però abans, i així vos farem esperar un poquet més, una altra informació que sí que ja fa una estona que l'Ajuntament ha publicat i n'ha informat, i és que tenim una nova exposició, tenim inauguració aquest diumenge. Se tracta de Sons de Mà, exposició a l'aire lliure que tindrem idò en el Port de Pollença des d'aquest dia 27, des de diumenge 27 fins dia 1 de novembre en el passeig Saralegui de vora l'oficina de turisme. Serà a les 12 del migdia quan ho inaugurin aquest diumenge. Idò, mireu, això és el que mos expliquen l'Associació de Patrimoni Viu, Investigació i Didàctica, en col·laboració amb l'Ajuntament, presenten aquesta exposició que és a l'aire lliure, Sons de Mà. La mostra està composta per 16 panells informatius que està inscrita com a esdeveniment dins la European Heritage Days, la programació de European Heritage Days, i bé, la data triada s'ha triat aquest diumenge perquè s'alinea amb la celebració del Dia Mundial dels Mars, que això és el dia 29 de setembre. I volen vincular la memòria patrimonial amb la consciència ambiental marina, i prenent la caragola de mà com a referent. Ho corno, la caragola com a eix conductor d'aquesta exposició que convida a reflexionar sobre com els objectes quotidians perden amb el temps el seu ús i significat. Bé, l'haureu d'anar a veure, això ho ha comissariat l'antropòloga Diana Borràs. L'exposició entrellaça rigor científic, recerca antropològica i les veus del poble mariner, la memòria oral i els usos culturals d'aquesta caragola, d'aquest objecte. Aprofiteu-hi, des d'aquest diumenge, a les 12 de migdia, passeig Saralegui, en un moll, teniu fins dia 1 de novembre. Això per una banda. Per altra banda, també li hem d'afegir ja a l'agenda que acaba de publicar el Club Pollença, que tornarem a tenir teatre de barra, i ja tenim data, dia 9 d'octubre, en el club hi participen. Mirau, el teatre de barra del 9 d'octubre serà la birreria, Club Pollença i l'Obermut, i hi haurà funcions a partir de les 8 i mitja, i la darrera serà a les 10 i 20, preu 5 euros per funció, i ja sabeu com funciona això, podreu anar a comprar tiquets en els mateixos locals, i si no, si en queden també se muntarà una taquilla una miqueta abans de començar, o això és el que normalment se fa, esperem que mos ho confirmin, però generalment és així. I de venga, que ja no podeu més, imaginar, nosaltres també teníem moltes ganes de poder-ho dir, ja... Anem a la informació del concurs de tapes de la Cala Brutal Local. Hi varen participar votant 255 persones, i atenció que tornem a tenir triplet. Mirau, aquests són els resultats. La millor tapa, en primer lloc, se l'endú premi, la cabreta. Segon lloc, la tasca. I tercer lloc, la cortera 1880. Això per el premi de la millor tapa. I en primer lloc, la cabreta. Per la tapa més original, primer lloc, la cabreta. Segon lloc, l'Esteve Llobera, fruites Pollença. I en tercer lloc, la cortera 1880. Això per la tapa més original. I per la tapa més brutalment local, primer lloc, la cabreta. Segon lloc, la tasca. I tercer lloc, la cortera 1880. Això és el que mos acaba d'explicar el regidor. Això és el que es publicarà ara mateix també a xarxes de l'Ajuntament. Enhorabona, un any més a la cabreta per tornar a tenir triple corona, però també enhorabona a la tasca per aquests dos segons llots, a la cortera 1880 per aquests tres tercers llots, i també a l'Esteve Llobera, la fruita espollensa, per aquest segon llot de l'etapa més original.
I doncs ja està, ja ho tenim, aquests guanyadors d'aquest concurs de l'etapa de la Cala Brutal Local 2026. I ja està, ja no em posem més, fem una pausa musical, i és que ja tenim per aquí en Damià Vidal, li donem la benvinguda, el feim seure, i ja xerram amb ell sobre aquesta presentació del llibre de la porta d'aquest divendres. Ara tornem.

0: Idò, ara ja sí, ja podem fer aquesta xerradeta, com vos dèiem, amb en Damià Vidal, que presenta aquest divendres el seu darrer llibre, La Porta. Farà un acte acompanyat d'en Agnès Cerdà, que serà a les 7, aquí a Llobera, en què tothom està convidat. Estan molt contentes de tornar aquí amb nosaltres, amb en Damià, que ja és un clàssic, que cada... des que d'un parell de mesos vengui a presentar-nos el seu nou llibre. És molt productiu, en Damià. L'hem tingut amb nosaltres per parlar de l'oracle de la natura, de Rios en tiempos de lluvia, del llibre que va fer sobre Miquel Salom, i bé, molt més. Un home que de natura, també hem parlat de ràdio amb ell, però avui parlarem d'aquest, com dèiem, darrer llibre, La Porta. Damià, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: No,
1: bon dia.
0: Natures? Tot el dia escrius?
1: Sí, no tot el dia, no, però quasi. No, la veritat és que ara, quan, és a dir, la inspiració t'ha de trobar fent feina. I a mi m'hi troba, és a dir, si tu tens un llapis a la mà i tens una idea, és molt probable que l'apuntis, si tens un paper, i si tens un mòbil i un bloc de notes, millor. I de vegades això són maneres d'enfocar millor l'organització diària, i a mi me passa això, bàsicament.
0: M'agrada molt quan parlem amb tu, perquè me recordes que a vegades tenim la sensació que les persones tenim un tipus de cervell o un altre. O som molt més matemàtics, físics, informàtics, que no siguin tots els hemisferis fonsos aquests, o som més d'escriure, de literatura, d'art. I en canvi, en Damià fa de tot, perquè ja has deixat enrere, diguem, la teva vida laboral, no?, com a informàtic, com a docent universitari, i ara disfrutes d'això, de l'escriptura.
1: Sí, efectivament. He de dir que això que te referies de la diferència de cervell a una part i a l'altra, això és un clàssic, però en el meu cas, jo no sé que... En fi, a mi m'agrada... Sé cert que hi ha interconnexions que encara no se coneixen, i molta gent els té, i jo me passa això i disfrut fer-ho, fent-ho. Tant així, per exemple, que ara estic a punt d'enllestir un llibre de divulgació científica sobre coses que passen cada dia, no? Com, per exemple, jo que sé, perquè el cel és negre de nit, o perquè mos pareix que tenim... que tothom té més seguidors que nosaltres, coses d'aquestes preguntes de cada dia, però de cara amb un cert rigor científic, evidentment per un llibre de divulgació. En fi, però això serà... no és això del que hem vingut a xerrar.
0: No, això serà o de l'any que ve.
1: Probablement, no, sí. O l'altre, el millor, no ho sé, perquè és un llibre que estic intentant trobar un equilibri entre el que és formalisme científic, però que un lector que no necessita més que tenir una formació de batxillerat pugui entendre-ho i pugui, per exemple, jo que sé, enigmes com aquests de que sé jo, el típic de la col, en fi, un que ha de travessar un riu amb una col, una cabra i un llop, i bueno, aquest és un d'un més senzillets que hi ha, no? Però, en fi, ja ho veurem, com que arriba a ser.
0: Està bé, sempre que La Porta no és el darrer llibre que publicarà en Damià, està molt en forma i l'any que ve ja tornaràs, o l'altre, ja dius.
1: Sí, probablement, sí, no sé.
0: Damià, t'agrada venir a presentar-los a Pollença? No sé si...
1: Sí, m'agrada, especial... perquè és que a meva i clar, ja a Palma me queda un poc en fora. A part de que a Palma hi ha una cosa, i és que el fet d'escriure en català fa que tingui per ventura a Palma una situació una mica estranya, perquè allà és com estar com amb una més allunyat del tipus de lector, és més restringit, és com una ciutat on se respira més castellà, i és com una qüestió un poc estranya, però evidentment també en faig a Palma algunes presentacions, com és lògic.
0: Vinga, mos ficam, mos endinsam dins La Porta.
1: La Porta.
0: Aquest pic, La Porta,
1: sí,
0: en català. On va néixer? Quan va néixer i d'on va néixer la idea?
1: Mira, aquest llibre té una història una mica, en fi, una mica especial. L'any passat, o l'altre, vaig trobar, revisant papers, unes 30 pàgines d'un principi d'una novel·la. I estava començada a 1995.
0: Teva.
1: Meva. Val. Què passa? que la vaig deixar boca. La idea era, i no va, en fi, no vaig escriure més per algun motiu, tal vegada perquè a lo millor aquesta novel·la havia de sortir enguany, no? De fet, el començament és pràcticament el mateix, i el que ha vengut bé és perquè el tema de fons, que ara explicaré quin és, encara s'ha incrementat el fenomen. Me refereixo un tema que m'interessava, que és el tema de fons, és aquesta dicotomia entre Mallorca tradicional, la Mallorca de les finques, de camps, conrats, de la gent que viu del camp, tot això, i la Mallorca de turisme de luxe, d'aquests grans gent que té molt de dobbers i compren finques i compren i fan reformes i tenen un iot en el port més proper que de qualque manera no respecten en molts de casos lo que és la tradició i lo que és la Mallorca antiga. I aquest assumpte jo he vist que efectivament fan vertaders desbarats arquitectònics. Ja sé que potser un arquitecte modern pues, fa una reforma d'una casa tradicional mallorquina i incorpora efectivament elements moderns que són admissibles des d'un punt de vista de l'art d'arquitectura. Jo no estic dient que no, però en molts de casos se cometen desbarats. No només això des del punt de vista arquitectònic, sinó també des del punt de vista cultural. Doncs aquest problema, aquesta visió d'aquests dos mons, és la que se reflecta a la porta. I és la Mallorca de finals del segle XVIII, perdó, mig segle XVII, final del segle XVII, i la Mallorca que del segle XXI. De fet, la novel·la comença l'any 2019, just abans de la pandèmia, i acaba just després de la pandèmia, és a dir, és un període curt, però en el mateix temps hi ha un mecanisme determinat, que ara no faré spoiler, que és que permet a mi, en aquest cas, jo com a escriptor, poder, de qualque manera, viatjar o passar de la Mallorca del segle XVII a la Mallorca del segle XXI. I, de qualque manera, aquest personatge s'intercanvien i m'interessa precisament com veuen aquest món des de la seva perspectiva. Doncs això és el que és la porta al final, en síntesi. A part de que, en el fons, també hi ha una història de mot transtemporal, una mica especial. Bueno, bastant especial, però bastant normal.
0: Bastant especial, però bastant normal, com les bones històries de mot, no?
1: Sí, exacte.
0: Les dues
1: sí,
0: coses.
1: Sí.
0: Idò, és un llibre... És una novel·la romàntica, un poc històrica i un poc de crítica social?
1: Bé, és una novel·la que a vegades a mi hi ha gent que l'ha llegida i me diu que s'assembla un poc, hi ha moments, en El camarot dels germans Marx, que és un poc desgavell, té aspectes còmics, que evidentment la crítica sempre necessita una part de lo que és la visió una mica crítica còmica de les coses, no? I cada una de les èpoques efectivament té aquesta part per part dels personatges. Responent a la teva pregunta, efectivament és una història d'amor que efectivament no és el leitmotiv, no és el tema principal, però sí que en el final arrela dins la novel·la com a un fil conductor.
0: Molt bé, dius que ja hi ha aquí la llegida. Quan l'has publicada? Fa molt poquet.
1: Aquesta novel·la la vaig publicar, va sortir crec que per mes d'abril-maig va sortir, o sigui, una cosa així. Abans ja l'havia donat a llegir el que era la maqueta l'any passat, perquè la maqueta va sortir l'any passat. Aquesta novel·la li vaig donar moltes voltes, un parell de mesos. Val a dir que cada novel·la que escric la revís no sé quantes vegades, des de principi a fi. Sempre trobes coses, de, no ja ortogràfica i sintàticament, sinó també de coses que És a dir, si tu has dit una cosa, no fa falta que la repeteixis, el lector no és beneït, és a dir, i té memòria. I per tant, l'únic que fas és, d'alguna manera, perdre temps, no? I a vegades passa això, que una determinada frase, una determinada idea, l'has de treure. Tot i que he de dir que com a escriptor sempre me passa una cosa, i és que quan t'has escrit una cosa, t'acosta molt llevar-ho. Perquè dius, m'agrada, però ja ho he dit, o no ho he, no ho tenc per què dir. I en fi, i això és el que...
0: Et dur que els hi costa dir, ja està acabada, ja no faig res més?
1: No, quan l'acab, l'acab. El que passa és que la vull revisar. La vull revisar perquè una vegada està imprès, si hi ha un error, una coma, un espai, una cosa que... Això, val, però si hi ha una cosa, una idea que mal expressada, també te sap greu.
0: Qui l'edita en aquesta porta?
1: L'edita aquesta editorial de Granada, que me publica habitualment llibres, la gran majoria, excepte en algun casos han estat altres editorials, però aquesta editorial de Granada, que és Granada Club Selección, és una editorial que en fi, que he tingut la sort de que lo que escric els agrada i ho treuen.
0: Divendres presentes a Can Llobera, a les 7, com dèiem, ho fas acompanyat d'en Agnès Cerdà. Qui sí? És l'Agnès? Què fareu amb l'Agnès per explicar-nos de què va la porta divendres?
1: En principi, el que farem, segons han parlat, és que faríem una mica... Ell farà una mica d'introducció, en fi, parlarà un poc de la novel·la, però ho volen fer més de cara com a diàleg, no? Perquè no sigui tan avorrit o fer preguntes i tal, no? Que és un poc... que no sigui un poc com un espectacle, no? De dir, escolta, vaig escoltar molt bé i ja està. I després, bé, ja està, te n'oblides. En canvi, un diàleg sempre dona més joc a preguntes i a interrogants i a respostes mal tancades o respostes totalment obertes. I això és el que interessa.
0: Damià, nosaltres de la porta no coneixíem res més que la portada.
1: La portada,
0: que és una
1: sí.
0: Fotografia d'una casa que ja ens agradaria a tots nosaltres poder tenir i ser una fresqueta, en aquesta entrada de fresca d'estiu a una sí. Casa a Mallorca. És real aquesta
1: no,
0: casa?
1: No, és real. No és real. Com pots veure, hi ha un moix, eh? Hi ha una escultura de Giacometti i tenen molt de sentit perquè surten a la novel·la. No sé si has sentit, bueno, és molt conegut, la famosa anècdota de lo que és el moix, el gat de Schrödinger, que és un poc la idea que hi ha de fons, de que les coses no són, no són realment veritat, són veritat i falses mentre no les observem, i quan les observem és una cosa o l'altra. I aquí és aquest moix està al llarg de la novel·la a determinats moments com un símbol que el lector segur que entén. I l'estàtua de Giacometti, que és aquesta esbeltesa, aquesta sensació del temps que no passa però no mateix temps que avança, és a dir, les estàtues de Giacometti tenen la sensació de que el temps va lentíssim respecte a la nostra escala, no? I és aquesta idea també.
0: Molt bé. Jo crec que no em poden dir més, no poden fer més spoilers.
1: No, bàsicament dir-te que la novel·la bàsicament està centrada a Porreres, està basada... Bueno, hi ha personatges que són personatges reals i que, efectivament, no sé què dir-te més.
0: Ho saben, aquests personatges reals que surten a la novel·la?
1: No, són personatges ja antics. Els actuals no són reals.
0: Quina relació tens amb Porreres? Per què Porreres?
1: Porreres, mira, la relació de Porreres és molt curiosa. La meva predina, la mare de ma mare, era de Porreres. De fet, en fi, molta documentació que he trobat, cartes i coses d'aquestes, són de Porreres, i efectivament allà on té lloc la novel·la, efectivament era un lloc que té constància de com s'hi vivia, no? I és un poc aquesta idea.
0: Té la porta, la novel·la, té receptes per evitar la pèrdua de tot d'aquest patrimoni que encara tenim a Mallorca versus aquest turisme de luxe o no?
1: Jo ho deixo obert a la crítica. També hi ha moments en què intent plasmar el gran contrast d'una situació que s'adona, un moment de la novel·la, i crec que no faig spoiler excessivament, és... un moment de Cabrera, els multimilionaris tenen un iot que vés a saber el que val, milions d'euros, una lanxa d'aquestes grans, fondejada, i pràcticament simplement anant d'esbarjo amb una zòdia per reconeix, per bussejar, per passar-s'ho bé, se troben a un cantó d'una mitja amagats perquè no els vegin una patera que acaben d'arribar, que estan esgotats, que tenen set, no tenen res, i bueno, algun d'ells els hi donen el que duen, unes galletes, coses d'aquestes. I és aquest contrast que també m'interessa reflectir. És a dir, no és només la Mallorca antiga en la Mallorca moderna, sinó la Mallorca moderna i la Mallorca antiga respecte de cada un dels seus mons respectius.
0: I d'això és la porta de Damià Vidal. Ja ho han dit, divendres a les 7 en sabreu un poquet més perquè es presenta allà. I què, podran comprar el llibre ja allà?
1: Sí,
0: en duràs?
1: Sí, en duré, crec que sí, n'hi haurà.
0: Fantàstic. I de Damià, ja sabem com és la porta, ja sabem quin altre futur projecte estàs escrivint. No sé si en tens més en marxa, en tens més d'un en marxa.
1: Sí, sí, sí que n'hi ha.
0: Sempre n'hi ha,
1: sí,
0: més.
1: Sí, n'hi ha.
0: Un bon Damià.
1: El que passa és que ara no vull xerrar massa, però bé, sí que n'hi ha.
0: I la poesia l'has deixat de
1: banda? Sí, no, que en absolut, en absolut. Ara n'hi ha un que, en fi, que està acabat, que seria Llàgrimes de mel, i aquest és un llibre que sortirà en quatre, o sigui, surt en català, són poemes curts, tipus haiku, i surt en anglès, surt en català, surt en castellà i en hindi. Me diràs hindi, per què? Perquè la meva neta és diguéssim, de pares, o la mare és d'Índia, de la Índia. I per tant és com un homenatge també a la cultura oriental, no? Va ser de que enganxa molt bé en el que és el món del haiku, que està més dins el món de reflexió minimalista de la vida.
0: Això quan se publica, quan surt, Damià?
1: Està pendent de la correcció en hindi, perquè és molt delicat no cometre errors. I jo, com que no en sé, pues ho he deixat que m'ho facin, que m'ho revisin. Però bé, és una curiositat, és una anècdota, ja que me demanes això.
0: El presentaràs a Pollença, també?
1: Jo en tinc ganes, sí.
0: Sí. Ja tornaràs aviat. Tornaràs aviat, gràcies, Damià. Vols afegir-ho més?
1: No, gràcies, simplement. I supos que mos veurem un altre dia.
0: Fins aquest divendres, a Can Llobera, a les 7.
1: Perfecte.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies. Adéu.
2: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: pendents de la sessió que celebra en aquests moments al Parlament, on la presidenta del govern i el líder de l'oposició acaben de culpar-se mútuament de l'increment de la pressió turística. Marga Prudens defensa que l'executiu treballa perquè no hi hagi un increment de turistes, mentre que el socialista Iago Negueruela l'acusa de demanar una rebaixa de les taxes aeroportuàries que, al seu parer, només servirà perquè venguin més vols de baix cost.
1: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a Aena que bajen las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
2: Vostè sap que el decret de contenció ha limitat les places turístiques. Li podrà donar les voltes que vulgui, però ja no engana ningú. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031, senyor Negueruela.
0: I més qüestions. A Eivissa aprovarà el canvi de destinació d'una parcel·la sanitària perquè es puguin aixecar allà 245 habitatges que es destinaran a funcionaris i a treballadors sanitaris. Ho ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat. És un solar ubicat a Sa Joveria, a tocar de l'Hospital Can Misses, que passarà de l'IVA Salut a l'Institut Balear de l'Habitatge Libavi, que serà el que s'haurà d'encarregar després de desenvolupar el projecte.
3: Segons ha explicat l'Ajuntament, l'operació té l'objectiu de facilitar alternatives habitacionals per empleats públics i també per professionals sanitaris que desenvolupen la seva feina a Eivissa, a banda d'incrementar també les possibilitats d'accés a un habitatge per als residents. La parcel·la és de titularitat municipal, va ser cedida gratuïtament a l'IBE Salut mitjançant un acord de ple, va ser l'abril de l'any 2011, i ara es cedirà a l'IBAVI. Això sí, si en 5 anys no es materialitza el projecte, la parcel·la tornaria a ser patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa.
0: I també pendent d'una reunió, en aquest cas a Madrid, el ministre de Cultura, Luis Planas, es reuneix amb representants del sector primari i ho fa per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia en aquest sector. Hi participaran entitats agràries com Asaja, Coab, UPA, Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries.
3: En aquest sentit, el secretari general d'UPA a les Balears, Baltasar Martí, ha reclamat avui mesures perquè els pagesos no facin feina a pèrdues.
4: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina, a l'art de fer feina, per empèdules. Perquè amb aquests costos no se pot posar entre tot marge i fer feina.
0: I mentrestant, el sindicat CECIR demana al govern que desbloquegi la jubilació anticipada del personal laboral de la comunitat autònoma. El passat mes de juny, el govern espanyol, recordant que va aprovar un sistema per facilitar la jubilació a partir dels 62 anys, i el sindicat CECIR diu que hi ha comunitats autònomes com Madrid o Castella i Lleó que ja ho apliquen.
3: El delegat de personal laboral del sindicat CECIR, Joan Amengual, reclama a l'executiu de Marga Proens que solucioni aquesta modalitat de jubilació. Amengual, a més, lamenta que des de l'any passat hi ha personal laboral de la comunitat autònoma que no es pot acollir a una jubilació parcial.
5: Què passa? Que no xerran de tanta de gent i, bueno, no sé si és que hi ha voluntat o no hi ha voluntat, però, bueno, s'ha pogut agilitzar això i des de l'UES o l'estona que nosaltres estem donant canya, estem donant pressa i no teníem una resposta.
0: Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Una cosa, puc fer un experiment?
8: Sí, sí.
7: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio?
8: Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
9: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
10: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
11: Radiación de Pollencio e Vibración.
12: Radio Pollencio, vino, escolta.

0: I tal com vos hem anunciat aquest dematí, avui no és dilluns, és dimarts, però hi vam dedicar tot el programa a fer amb fama, a fer un programa especial amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, o val, el vam tenir dematí a la primera hora d'aquest programa especial, però avui feia la secció setmanal, el Val la Respon, mos acompanya en Martí Mar. Martí, bon dia.
1: Bon dia, i en fi, bona setmana, i per ahir que comença la tardor de paper, vull dir, perquè en realitat aquesta setmana sembla que les temperatures tornaran a pujar i que l'aigua per ahir que està a Déu, vull dir que no pareix ni se l'espera, com diu aquell, no? Però bé, en fi, hem d'esperar que la tardor sigui tardor. Penso que enguany hi haurà poc piconels i esclata-sanys, tinc la percepció.
0: No ha plogut.
1: El poc que ha plogut, és veritat, que alguna zona va ploure una mica, a la Vall d'en Bas va ploure bastant, però no suficient per tots aquests mesos de no pluja, no? Però bé, caloreta, l'altra vegada.
0: Sí, així que vam l'estiu, començarà la tardor igual que acabarem l'estiu, per exemple. Bé, aquesta setmana acabam el mes de setembre, dijous, és el darrer dijous de setembre, per tant, hi haurà ple ordinari. Un ple, Martí, on avui ja hem anunciat l'ordre del dia, s'abordaran 6 expedients. Bé, si vols, pots anar repassant un poc els punts d'aquest
1: ple. Bé, aquest ple, bé, el darrer dijous, però no de la darrera setmana,
0: perquè la darrera setmana... Poques vegades cau així,
1: sí. Perquè segurament si ve estar la darrera setmana hi ve un més temes, perquè a vegades tot el tema d'un expedient i això s'ha hagut de fer una setmana abans, no? I per tant, diu, podria estar més potent, però bé, vull dir, lo que hi ha, vull dir, no poden canviar les coses. Tu saps que nosaltres, quan vam entrar, hi havia un pla cada 2 mesos. Nosaltres vam fer cada mes, per tant hi ha 10 plans, perquè agost i setembre i desembre són sempre extraordinaris, n'hem fet, per tant en feim 10, i en aquestes 10 se poden fer preguntes, mocions, etc. Ho dic perquè alguns han dit que nosaltres fem plans extraordinaris perquè no facin preguntes, no és veritat. Nosaltres només du plans ordinaris.
0: Alguns han dit, refereixes
1: a l'oposició.
0: Tomeu cifra a la ronda en l'oposició.
1: Em va fer gràcia perquè varen fer un ple cada 2 mesos, un ple començava a les 8, a vegades no arribaven les preguntes, no se'l podien contestar, estaven 4 mesos, i nosaltres hem fet cada ple, que jo crec que l'Ajuntament de Ponent s'ha fet un ple cada mes, vull dir... El que passa és que a vegades hi ha plans més potents, hi ha plans menys potents, plans extraordinaris sempre n'hi haurà, perquè és possible que un mes d'octubre hi hagi qualque pla extraordinari, tenen qualque tema necessari, però s'ha d'acabar tot l'expedient perquè se pugui dur a pla, i per tant nosaltres hem incrementat un número de plans ordinaris, comencen un pla a les 6, i per tant solen acabar com a màxim a vegades 10, 10 i mitja, quan va pitjor, i per tant les preguntes se contenten totes en un mateix pla, i l'oposició pot fer totes les preguntes que vulguis, perquè l'Ajuntament de Pollença en general és d'un ajuntament que no es té regular les preguntes. Hi ha l'Ajuntament de Manacor que en poden fer 3 per cada grup, a mi no, tampoc no m'apareix bé, no? És veritat que diuen que amb aquestes preguntes pot fer debats, però són 3 preguntes, aquí en pot fer 15, 20, 30, tampoc no seria el seu, evidentment, perquè hi ha preguntes que tenen subpreguntes moltes vegades, no? Per tant, a mi m'apareix bé el paper de l'oposició, que és control, i el control significa transparència, i la transparència és informació per la gent, per tant, és un paper fonamental. Per tant, nosaltres fem més plans ordinaris que abans, inclús que sempre durant tota la democràcia hi havia hagut un ple cada mes, tot, mentre l'anterior legislatura que van fer un ple cada 2 mesos. Jo crec que un ple cada 2 mesos és una forma de fer que l'oposició no pugui controlar i tenir manca d'informació. Però bé, és igual, a vegades són un poc de joc polítics que alguns li agraden fer, però m'agrada dir la veritat, i la veritat és que a nosaltres mos agraden fer plans, mos agrada fer plans gestionals quan són necessaris, i al cap de l'any poden fer un 14 plans, vull dir, més o manco si un compte extraordinari o d'això. I realment 10 plans ordinaris, amb preguntes i respostes i precs. Per tant, enguany, aquest pla d'aquesta setmana, dijous, és un pla on hi ha, jo diria, hi ha un parell de coses que m'interessen, que és el tema de Cala Sant Vicent, de Cala Molins. A Cala Molins, des de fa estona, hi havia un pla especial de Cala Molins que possibilitava que la iniciativa privada havia de fer Jo, una remodelació de tota la zona de pàrquings, d'on hi ha el Bar Mallorca, tot això. Això era el sistema de col·laboració en què la iniciativa privada era important, via d'una iniciativa, i ara per nosaltres ho passam a compensació perquè la iniciativa pública, l'Ajuntament, pugui fer les seves coses. Pensa que quan això va significar que l'Hotel Molins havia per un tema de la construcció que se va fer degut a la llei turística, va posar una quantitat d'1.300.000 per aquesta remodelació. Remodelació, per tant, hi haurà zona verda, pàrquing, on hi ha pàrquing en aquests moments, hi ha aquell carrer que hi ha que passa per davant l'Hotel Vicenç, aquell carrer que hi ha de l'Hotel Mallorca, hi ha un carrer que s'ha de remodelar i s'ha de posar així com toca, i per tant ara la iniciativa la duen l'Ajuntament. Aleshores estan fent un procés de valoració de la zona d'allà, s'ha de fer tot aquest projecte a fi efecte de tenir una cala Molins millor de la que tenim. Vull dir, per tant, aquest jo diria que és un dels punts, però no s'aprova cap projecte d'urbanització, sinó que serà l'Ajuntament el que dirà la iniciativa, perquè de per d'anys de no fer massa coses és un moment realment que es puguin fer això. Nosaltres consideram és possible que abans de final de legislatura tinguem un projecte i ja l'execució seria a partir de la pròxima legislatura. També hi ha un tema important que sempre s'ha dut, que és el tema del concurs d'artesania de Pollença. Tu saps que per la fira és una fira artesanal, és una fira en procés de canvi, perquè la fira artesanal ha canviat molt l'artesania, ja hi ha pocs artesans i per tant hi ha d'haver un poc d'imaginació per tal de veure. Se fa un concurs d'artesan que se va començar amb un segon concurs d'artesania que se va començar l'any passat, i és una forma d'estimular una mica aquesta qüestió d'artesania, no? Després hi ha dos punts econòmics, que és el tema dels comptes de l'any 25, és a dir, perquè se van fer una comissió informativa especial, ha anat a exposició pública perquè se puguin fer al·legacions, no s'han presentat al·legacions, per tant s'ha dut aprovació al compte general de l'Ajuntament i d'Enser tots junts, de l'any 25, que realment tothom, l'oposició ja té la informació d'aquests documents, i en tot cas, si t'apareix, jo crec que seria bo, com s'hagi aprovat, que vingués la Catalina Carbonell i ho expliqués una mica amb més profunditat, no? I després hi ha una cosa que és molt tècnica, però no és tècnica. Quan vàrem fer o provar el pressupost, hi havia una quantitat que no estava disponible perquè depenia d'unes entrades, d'uns ingressos, de qualsevol manera. Eren 200 i pico, un 300.000 euros que no estaven disponibles, però com que hi ha hagut uns ingressos concrets, doncs evidentment se tracta de que aquests ingressos ja estan disponibles per fer refugis climàtics, el tema de la remodelació d'aquesta casa del carrer Rosa Vell, etcètera, etcètera. Per tant, per raons pressupostaris se poden no disponible quan no tens la garantia de que aquests ingressos se facin. Ja han tingut més ingressos del que realment havien pressupostat. Quan hi ha més ingressos, això fa remanents, vull dir, perquè se tingui clar que va remanents, tenim d'haver 50 milions de remanents, vull dir que seria aviat, una cosa que a mi me posa malalt, també t'ho dic sincerament, i a costa que els remanents s'han d'utilitzar adequadament. Però he dit moltes vegades que Espanya s'hi xerra molt d'un model de finançament autonòmic, però quasi res d'un model de finançament municipals. Els ajuntaments en general, i quan dic ajuntament ho dic en general, no? Vull dir, no dic de Pollença o del CUDI o de... No, dic en general, som ajuntament, els ajuntaments tenim remanents, tenim superàvit, cosa que el govern d'Espanya i el govern autonòmic tenen dèficit. Com que Europa ens obliga a un dèficit determinat, els ajuntaments compensam el dèficit que tenen les administracions centrals i autonòmiques per tenir un dèficit que Europa pugui acceptar. A mi, m'apareix bé que tothom faci un esforç, però considero que els ajuntaments estan fent un esforç massa, massa fort, tenint en compte les necessitats i demandes socials, culturals, cíviques, infraestructures que tenim al respecte. Per tant, a mi m'agradaria que hi hagués un canvi de model de finançament dels ajuntaments, perquè consideram que en aquest moment estan pagant una mica el dèficit d'altres administracions, i nosaltres tenim 50 milions que intentarem enguany utilitzar-los d'acord amb la normativa que ja no els podem utilitzar de qualsevol manera. També és una forma de dir, bueno, pues, o bé són nostres, o bé són de l'Ajuntament, són del poble, i nosaltres ho volem utilitzar adequadament per donar un servei de qualsevol manera. Això seria, d'una forma breu, una mica el que seria aquest pla, que torno a repetir, és un pla que ha caigut una mica abans del que tocava, però mira, ha acabat en...
0: És el darrer dijous de mes, però així com cau en guany aquest mes,
1: sí,
0: de setembre calendari.
1: Normalment sempre fèiem un darrere setmana.
0: Següent dijous és dia primer,
1: ja el primer d'octubre, no?
0: Molt bé, i de recordar que heu ples a les 6, és aquest dijous, i podeu assistir de públic, i podeu seguir en directe per Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, radiopollença.net, i també ho podeu veure en streaming, en el canal YouTube de l'Ajuntament. Més coses, Martí, fa estona que anunciam, i ja és avui. Avui hi ha una nova sessió de Consell d'Àrea, una reunió que se fa a la sala de plens, avui a les 7, i on especialment han de fer una crida a la ciutadania que, perquè es parli, vull dir, és un moment que la ciutadania pot parlar, pot plantejar propostes, pot plantejar dubtes i qüestions. En aquest cas és relacionada la modificació i possible ampliació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment se parlarà de les relacionades amb els animals domèstics, la neteja diari i les plages.
1: Bueno, és evident, s'han fet durant aquesta legislatura un parell de consell d'àrea, no és el primer que se fa, ni segurament serà el darrer d'aquesta legislatura, perquè ja no final ja estava en el final de la legislatura. Però bé, nosaltres dic, crec que un element important sempre de qualsevol administració local, autonòmica, insular, no només de votar cada 4 anys, sinó que hi hagi canal de participació en què te facin arribar d'una forma directa, a través de canals institucionals, aquelles qüestions que afecten. Han fet, a vegades, si te'n recordes, el Consell d'Infància, que han fet el Consell d'Adolescència, que han fet propostes concretes, hi ha el Consell Municipal d'Educació, és a dir, hi ha tot un seguit de coses, i que el Consell d'Àrea, que és tan institucionalitzat, perquè ja forma part del reglament de participació de l'Ajuntament de Pollença, en funció dels temes que se tracta, pues, el que se fa és, de qualsevol manera, que la ciutadania, entitat social, va dient coses sobre el que interessa. Aquí hi ha un parell de coses importants, el tema de la neteja, tu has dit, el tema de la llei de benestar animal, que realment és un dels temes significatius, el tema d'Enser, hi ha un parell de qüestions que jo crec que realment és important sentir la veu, perquè també la sentim a través de les xarxes, perquè tu saps que les xarxes... Les xarxes tenen coses positives i coses no tan positives. És a dir, jo, l'únic que no m'agrada de les xarxes, i jo les segueixo, que les xarxes, és a dir, jo som d'una generació que utilitzo molt Facebook, és a dir, no o TikTok o Instagram, no l'utilitzo tant, però Twitter o X... no m'agrada, això no m'agrada perquè trobo que són missatges massa curts i a vegades massa visceral, també si ho diré sincerament. A mi l'únic que m'agrada de les xarxes són dues coses, les desqualificacions i l'anonimat. Crec que la gent ha de criticar en total llibertat, però els insults, les desqualificacions i les males paraules crec que desqualifiquen les persones que ho fan. Jo a vegades no responc quasi mai, dic qualque vegada segons quina cosa sí que la responc. L'altre dia una persona, ni me'n recordo el nom, m'ho va dir que l'Ajuntament tots són un vagos. A mi m'apareix bé que critiqui si l'Ajuntament ho feim bé, ho feim malament, o el que sigui. És dir, la societat democràtica, el dret a la crítica és fonamental, el pensament crític. Ara, de la descripció que sou un vagos, a mi m'assembla que és molt fort. Jo li vaig enviar per Messenger, crec que no l'ha llegit, no m'ha contestat, li vaig dir, jo estic d'acord amb vostè que pot ser que hi ha coses que no ho facin bé. No tinc cap problema a reconèixer-ho. El que no m'apareix bé és la descalificació d'una forma simple, tenint en compte dues coses. Una, que no té cap tipus d'efecte, i en segon lloc, aquells posaven noms i llinatges, però hi ha gent que ni noms i llinatges, i la veritat és que me sap greu, perquè quan hi havia, quan només hi havia diaris, tu ho sap perfectament, hi havia cartes del director, i la havia de posar noms, llinatges i DNI. I m'apareix bé, perquè quan tu fas una crítica l'has de fer a cara alta, sense por, no he de tenir por de res. Jo m'estim més que me diguin les coses que no funcionen o que no funcionen sense, amb bones paraules, en crític, malgrat siguin crítiques profundes, que és això. Però bé, per tant, el que tu fas, molta de gent fa per les xarxes en aquest Consell d'Àrea, jo crec que és un bon instrument, un bon element per dir les coses i mirar, donar, demanar informació a realment en uns regidors que tenen competències en aquest tema per donar una resposta i per escoltar suggerències, idees, alternatives, crítiques profundes, és igual. Jo crec que és una bona eina perquè suposa que l'Ajuntament ha d'escoltar. Avui a les 7.
0: Avui a les 7 i tornem a fer una crida que és aquí on la ciutadania pot parlar, pot opinar, pot fer propostes que seran recollides, escoltades, recollides. Més coses, Martí, també m'agradaria destacar que n'hem parlat molt aquí a la ràdio, però avui, que és dia 22, hi ha dos pollencins, en Àngela Font i en Sergi Ochogavia, que avui comença la competició mundial a Shanghai World Skills 2026. Aquests dos pollencins representen Espanya. En Àngela, ja ho sabeu, la modalitat de cuina, en Sergi en la disciplina de jardineria i paisatgística, i estaran 5 dies allà. Allà han de superar diferents proves pràctiques, demostrar les competències tècniques adquirides durant els seus estudis de formació professional. I bé, només ho fet de ser allà ja és una passada.
1: Jo crec que realment és una experiència personal i professional, personal i professional impressionant, perquè una, professionalment ja han demostrat les seves capacitats, les seves competències, les seves habilitats, però també han demostrat la seva sang freda, entre cometes, la seva capacitat de donar resposta a la pressió que tenen, perquè tenen molta pressió, perquè hi ha altres, en fi, gent que també competeix, hi ha gent que mira, hi ha jurats, i jo crec que això personalment és una, no sé, són un cavall de cent o de mil, no? És un cavall molt fort, no? Ara bé, jo, el que més m'agrada és que hagin volgut competir. És a dir, aquesta gent va començar a competir aquí, a les Illes Balears, és a dir, i per tant voler competir, voler dir, me vull provar a jo mateix, perquè en definitiva quan competeixes te proves a tu mateix. I a més que hagi estat a través de l'FP, que durant tant d'anys ha estat més preada, perquè l'FP ha estat més preada, i crec que realment tothom ja ha entès que l'FP no és una germana pobra d'un sistema educatiu, que és igual que l'universitat, perquè a més ho dic, poden arribar a la universitat a través de l'FP. Se pot arribar a ser doctor, que professor d'universitat a través de l'FP. Cadascú ha de triar. I no hi ha cap element que sigui negatiu al respecte. Per tant, jo m'agradaria que anés molt bé, però no perquè guanyin, sinó que serveixi per millorar la seva capacitat tècnica i professional, perquè la seva autoestima encara millori i que sigui un exemple per la gent jove que estudia FP o que vol estudiar FP, dient una mica que és una forma de prestigiar l'FP. Els skills és una prova internacional, nacional, autonòmica, que realment demostra que dins l'FP se fan un bon professional. I això jo crec que ho hem de posar en valor. Jo, quan vaig ser conseller, va ser un moment que també hi havia fons europeus, perquè realment l'FP necessita, és un element clau d'empleabilitat i, a més, una forma de millorar la productivitat de les empreses. Jo m'encanta que aquests dos ponencin allà. És cert que realment quan tornem, passi el que passi, han de donar l'enhorabona i la felicitació de tota la gent que de Pollença i d'altres llocs, dels seus propis centres, perquè realment hi ha que ser valents i tenir por per anar a fer aquest tipus de proves.
0: Els hi farem seguiment i, de fet, això que tu expliques, ells ho varen comentar aquí, que varen venir a la ràdio la setmana passada, varen defensar el valor de la formació professional. Ells ho deien, ofereix un ampli ventall de possibilitats en els estudiants, diferents especialitats, diferents sortides professionals, I de fet n'Àngela, per exemple, va contar la seva experiència personal, que va començar després de un batxiller una carrera que va haver d'abandonar i ara és feliç fent...
1: Clar, és que la gent ha d'estudiar allò que te faci feliç, eh? Perquè en el final te poden dir ton pare i ta mare, un germà teu, un familiar, uns amics, un company, un professor te pot dir qualsevol cosa, però en el final l'has de treure allò. I si t'equivoques, és igual. La vida és rectificar. I a vegades dos errors se n'aprenen moltíssim. Tu mira el cas de n'Àngela, vull dir, d'una cosa que realment va tenir una certa frustració, ha estat un element positiu, vull dir, se va tancar una porta, però se li han obert una quantitat de finestres impressionant. I sí, jo m'agradaria, nosaltres quan estava la conselleria vam fer una cuina nova a l'Agència de Colònia, poc utilitzada, perquè només hi ha FP bàsica, a mi m'he estrellat contra la paret per posar FP de grau mitjà de cuina, i després un moll se va posar la nàutica, i ara només hi ha segon, s'ha llevat primer. Jo, que he xerrat a la conselleria perquè realment l'FP tingués apollença una i fos, malgrat ja sé que no és un centre integrat de formació professional, que algú dia se vol fer un centre integral, cap problema, però que hi hagi aquí una possibilitat de fer qualsevol cosa, tenim l'educació física, que és un bon també una bona FP, però crec que tenir una cosa més crec que és bo perquè la gent des de 16 anys no s'hagi de desplaçar i pugui fer feina aquí, si vol fer aquestes especialitats. Per tant, enhorabona, i esperem que quan tenen les puguin donar una enhorabona i un gran aplaudiment.
0: Els diferents seguiments, ja vam dir que parlaríem, el seu familiar són allà, a veure aquest
1: sí,
0: canvi d'horari, com poden connectar amb ells.
1: Sí.
0: Més coses, Martí, dijous també hem de dir que Enser organitza dues sessions informatives perquè continua la campanya Visca Pollença ara en la implantació de la recollida de la fracció orgànica en un moll. Se faran sessions per explicar un nou funcionament del servei, tal com se va fer aquí sí. A Pollença, i aquestes sessions són dijous, n'hi ha una a les 11 de matí, l'altra a les 4 i mitja de cap vespre, i serà en un saló parroquial, en un moll.
1: Sí. Hombre, jo crec que hi ha una cosa a dir. Bàsicament, tu penses que fins ara hi ha hagut dos canvis. A Pollença, que és bàsicament el tema de la recollida orgànica, ha estat un gran canvi de rebuig orgànica, tot l'altre és igual, amb poals, en fi, canvis d'aquest tipus. És evident que la idea és que tot Pollença se pugui fer una recollida de porta a porta, de qualsevol manera. A Sant Vicenç ja s'han implantat els contenidors en què necessites una targeta o una clau per poder posar en un contenidor adequat un rebuig, un plàstic, les botelles, un paper o la matèria orgànica, i ara se tracta d'obrir-la en un moll, i en un moll és molt més complexa, perquè un moll estan parlant d'un nucli de població amb un número d'habitants semblant de Pollença, en restaurants, en hotels, en més hotels, en restaurants, que per tant això serà un procés que necessites d'informació, de col·laboració, de que els errors que se facin se puguin esmenar, però bueno, jo crec que és un procés d'intentar modernitzar tot aquest procés de recollida de fens, d'acord amb una mica en criteris ambientals de sostenibilitat, però també que realment hi hagi un procés d'educació, jo diria, ambiental, que ho necessitem d'una forma clara.
0: I també m'agradaria comentar, que també ho estem anunciant aquí a la ràdio, que l'Ajuntament ha obert un termini per sol·licitar subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i també la realització d'activitats esportives durant el 2026. Això se fa cada
1: any. Això va habitualment. Aquí tenim a Pollença esportistes de nivell. És a dir, jo ara estic content, en Joan Antoni Moreno també. Per ell, que s'ha recuperat de la lesió que va tenir. I estic content, la seva germana també va a tope, per dir, Nàlia Llobera també seguir corrent.
0: Nàlia Llobera de Cerdà,
1: que també ha estat... És a dir,
0: allà, sisena del món.
1: A dir, jo sempre dic que a Mallorca tenim molt de... A lo millor l'esport col·lectiu no està tan bé, però l'esport individual, si tu mires la quantitat d'esportistes i els habitants que tenim, se demostra d'una forma... I a Pollença ja no t'ho dic, el tema de tenir un... Ho he dit moltes vegades, tu m'has sentit, tu clonau fa una feina de que la gent se pugui dedicar, vull dir, pugui fer esport d'alta competició a través del de procés de les escoles que té el Club Nàutic de Moll de Pollença, que me sembla realment impressionant. Per tant, crec que la gent necessita, no és que nosaltres, també hi ha les autonòmiques i també a nivell central que se donen ajudes, com te pot suposar, però nosaltres és una cosa simbòlica que mos pot semblar bé que se pugui donar altre aspecte.
0: M'agradaria comentar dues informacions d'arrels marines que també varen destacar la setmana passada. Per una banda, l'entitat va alertar una vegada més la pressió que pateix la badia de Pollença durant l'estiu. Ho varen fer quantificant el problema, varen comptabilitzar en un dia fins a 300 embarcacions fondejades en un sac interior de la badia. Bé, estàs pendent d'aquesta notícia?
1: Sí, bueno, sí. Tu penses que el tema de la badia, crec que des de principi de la legislatura hem fet esforços en campanyes de sensibilització, que han tret algunes coses, que és simbòlic el que s'ha tret, evidentment, perquè està quasi un parell de metres de la platja, però sí que s'han fet reunions amb la conselleria, director general d'esports, etc, per intentar que el Camp de Boes sigui una realitat. És a dir, que de qualsevol manera creiem que la badia de Pollença, per les seves característiques, per la quantitat de barques que hi ha, que arriben 300 o 400, no els he contades mai, Real Marina es deia un 400 o 300 i pico, és igual, no ve d'un, no? Si són 300 o 400 o 200 ja m'abasta, no? Sembla que enguany licitaran un projecte bàsic, això mos ho va dir el conseller quan va venir fa unes setmanes a un port de Pollença, en el Club Nàctic, i realment això que lento, perquè necessita realment també que el Ministeri de Transició Ecològica te doni l'estiu plau per fer això. Jo espero que l'any 28 tinguem un Camp de Boes així com cal. Això serà menys pressió, menys brutó, menys contaminació a la platja, més control de barcos, que alguns a vegades no tenen cap tipus de dueño, i realment quan hi ha mal temps som l'Ajuntament que hem de fer la feina de treure-los i pagar-los, perquè això no és gratis, evidentment, i crec que se tracta, diguem, d'estar d'acord amb Arrel Marines, perquè nosaltres ho hem fet des de principi de la legislatura. Ara està en mans d'un ministeri de la Conselleria del Mar i també, lògicament, del Ministeri de Transició Ecològica.
0: I de precisament, perquè dius el Ministeri de Transició Ecològica, les Arrels Marines els hi ha demanat revisar la proposta de nou LIC de l'entorn marí de Formentor. Proposen la inclusió de 21 noves àrees marines protegides com a lloc d'importància comunitària de la xarxa Natura. Recorden a la nota de premsa que han fet a Arrel Marines la passada setmana que l'Ajuntament havia aprovat per unanimitat el juny de 2025 una moció per sol·licitar l'ampliació d'un LIC del canal de Menorca a tot el litoral del municipi, incloent-hi Cala Sant Vicenç, Cala Castell i el litoral de la península i també el cap de Formentor. Sí. Han fet aquesta nota, aquesta nova petició de revisar la proposta.
1: Nosaltres estem d'acord, evidentment, molt sembla bé. Jo crec que és bo que el Ministeri prengui consciència de la realitat de la mar mediterrània, de tot el que significa aquest tipus de protecció, perquè crec que és bo. Un altre, i això no va en contra, evidentment, de que hi hagi tot un seguit de llots on per un tema de la pesca professional, perquè jo crec que també hem de tenir en compte que hem de trobar l'equilibri entre una pesca professional que realment necessita també de control, de supervisió, de normes, però hem de trobar l'equilibri entre aquesta protecció i el fet que hi hagi gent que pugui viure de la mà, perquè al final les persones vivim de la mà i de la terra, de pagesos ramaders i de pescadors, no? Vull dir, de l'aire del cel ningú sol menjar res, no?
0: I deixaran de menjar. M'ho anem a la Cala Brutal i heu anunciat ja fa, parlarem de tot el que ha estat la Cala Brutal, però com a actualitat aquest de matí les xarxes de l'Ajuntament ja han anunciat un guanyador, perquè la Cabreta ha repetit triple victòria a la millor etapa la més original i la més brutalment local. Ja s'ha fet un recompte de Vox i ja quan va passar l'any passat, sí, la Quebreta aconsegueix la victòria i les tres categories a la seva etapa Essències de la Quebreta. També heu fet un reconeixement a la Tasca, a la Cortera, 1880, en Esteve Llobera, de Fruites Pollenses, perquè han fet un segon i un tercer lloc en diferents categories. Però bé, molt de participants
1: molt,
0: hi ha hagut.
1: Molt. Jo crec que realment vos hem de felicitar per dues coses. Una, perquè jo crec que es posa a Cala Sant Vicenç en un lloc especial, perquè té, jo crec que la cala sempre té una espècie, un element especial que tot mos agrada, que agrada a tots nosaltres, potser sí, però també a molta de gent, no? En segon lloc, també és important tenir en compte que en fer referència a un producte local. Jo crec que el producte local, restaurants, restaurants de tot tipus, de Pollença, d'Humoll, de Sant Vicenç, bé, de Pollença crec que, bé, també, de Pollença, Humoll i Sant Vicenç, hagin pogut participar, i jo en general he provat quasi totes les tapes, no he dit totes perquè tu té la possibilitat de no engreixar més de panxa, i realment cal reconèixer que hi va haver imaginació, hi va haver bons ingredients, hi va haver un bon producte, i també de vins, també, que també la gent, jo crec que tothom va quedar satisfet de una vegada disfrutar a los autos, després a les tapes, a los vins i a la música i a lo bon ambient. I jo crec que ha estat la segona edició, i jo crec que la segona edició ha superat la primera, molt de sentit, no? Perquè la primera era tot un experiment nou, una cosa nova, i jo crec que això s'ha consolidat. Hi ha que reconèixer la col·laboració de la Conselleria d'Agricultura, de tots els restaurants, bars i bodegues. També jo vull posar en valor lo de Prodis, que de Prodis també ha fet una feina excepcional, perquè també Prodis ha fet possible també aquesta segona edició, i també nosaltres volem que això serveixi per seguir fent un acte de solidaritat amb una entitat com realment Prodis, que fa una feina impagable.
0: Idò, Martí, te demanaria si te pots canviar de micro, perquè m'estan entrant unes interferències que no saben el que és, i canviarem de micro a veure si ja no mos...
1: No serà l'intel·ligència artificial.
0: Uep, no ho sé, l'intel·ligència artificial dona per... podríem encetar un meló.
1: No, no,
0: va,
1: estimés que no.
0: Tenim poc temps. Bé, la Cala Brutal podríem dir un poc que ha tancat un cicle de ja de festes d'estiu.
1: Sí, jo crec que ara només tenim... Tenim un sopar de la ràdio.
0: Ara no te sentim, Martí. No, tenim un problema, hauràs de tornar a l'altre. Demanant disculpes a nus oients si senten aquestes interferències.
1: Que en tot cas no es culpa de la ràdio, com s'ho podeu, es culpa de l'Ajuntament.
0: Es culpa de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament mos ha d'arreglar això.
1: Sí.
0: Bé, més coses que hi ha hagut a l'agenda, perquè se mos acaba ja ho tens. La Cala Brutal de Sant Vicent va tenir protagonisme, també, com tu deies, els autos
1: van
0: molt creatius, molt de feina.
1: O no Enser.
0: Enser molt bo, també,
1: molt
0: bo Enser. I hi ha hagut més coses, hi ha hagut presentacions de llibres, hi ha hagut oferts Festival Mahler, també.
1: Sí, sí, bueno, un festival va a la segona, el segon concert, i diumenge ja acaba aquest
0: tercer
1: concert. I després jo destacaria lo de l'Alzheimer, i va a dedicar tot el dia a l'Alzheimer, però jo crec que, en fi, s'ha de posar en valor un paper de fama. Un paper de fama, jo crec que és un paper fonamental, vull dir, jo crec que és un paper importantíssim. Ahir em van destacar de que a fama quasi només si estigui a Pollença. I això va ser gràcies a la iniciativa de familiars. I que gràcies a aquesta iniciativa, a vegades quasi per necessitat, s'ha convertit en una cosa molt professionalitzada, però amb una feina de solidaritat, de conscientització, de donar un servei i resposta a la gent en necessitats, i cada vegada amb més programes, amb més usuaris i amb més capacitat de resposta davant tot això. Jo crec que a fama és una forma de dir èxit de qualsevol manera, una iniciativa familiar, que jo crec que hauria de tenir més suport de les institucions, perquè l'Alzheimer és una malaltia que està aquí i que acaba ja n'hi ha més. Parkinson, Alzheimer...
0: De fet, els van explicar, no tenen llista d'espera, els hi queda petit aquest espai que tenen ara.
1: Sí, sí, és un problema d'espai. Na Joana en xerrà moltes vegades. Nosaltres, quan hi hagi UPAC nou en marxa, ho pot veure, hem de veure com ho podem racionalitzar per tothom, els espais que tenen altres com a ajuntaments, i se trata un poc d'això.
0: I d'aquesta llegenda d'aquests darrers dies, el que hi ha hagut, aquesta torna a venir moltes coses, quan tu deies, tindrem un sopar de la ràdio, un agraïment a tota la gran xarxa de col·laboradors que tenim aquí.
1: La mitja marató.
0: La mitja marató, també. Bé, la mitja marató, no, Pollença Running Fest.
1: L'associació mitja marató.
0: Organitza Pollença Running Fest.
1: Efectivament, no? Però l'associació mitja marató.
0: Hi ha moltes coses, perquè mateix sí. Divendres ja se faran actes.
1: No? I hi ha llibres, hi ha de tot, deu d'això, no? Però bueno... Bé, ja un altre dia vull xerrar, vull ja anar just als detents, m'apareix, no sé com estan detents.
0: Res, tu que frisses, eh? Vols xerrar de rotondes ràpidament?
1: Sí, vull xerrar de rotondes ràpidament perquè estic bastant indignat, eh? Estic bastant indignat perquè considero jo, quan vaig per diaris, perquè no només és passar cada vegada per Crestatx, sinó mirar diaris, les inversions que se fan a distints espais de Mallorca, que segurament són necessaris, eh? Que costi que no vull qüestionar res. Però crec que les rotondes de Pollença, que fa molt d'anys que les necessitem, no només de fa 4 anys, ho dic, perquè ningú s'atengui que estic fent una utilització política. A la passada legislatura no se varen fer, se va, en aquell moment que estaven a l'oposició, varen criticar, jo crec que d'una forma real i adequada que no se fes en aquestes rotondes, han passat gairebé 4 anys, 3 anys i mig, quasi, i no tenim resposta de res. A mi me sembla, i tenint en compte, i ho he dit moltes vegades, de principi de la legislatura he anat en un consell, he xerrat el president, el conseller, director general, cap de departament, he anat tot sol, he anat al cap d'urbanisme, he fet per telèfon, ho he fet per WhatsApp, ja no sé com me queda, no sé si me tinc que encadenar davant un consell, perquè realment molt fàcil les rotondes del polígon de Pollença i realment de la Cala Sant Vicenç. I crec que realment és una qüestió, no és política, és qüestió de seguretat, és un espai perillós, és un espai que sempre hi ha qualque tipus de problema, i crec que realment prevenir, diuen que és millor que curar. Això t'ho repetir, jo entenc que realment en diguin fa molt d'anys, fa massa anys, perquè diguéssim, hi ha coses que no se poden fer un dia per l'altre, però jo crec que les rotondes de Cala Sant Vicenç i la rotonda del polígon de Pollença són absolutament necessaris, són obligatoris i són sobretot una qüestió realment vital, perquè ja crec que fa massa anys en una carretera que té molt de, en fi, hi ha molt de cotxes, motos, biciclistes, hi ha de tot, no? I per tant crec que és necessari. Jo espero que varen dir que a lo millor a final d'any començarien a licitar la de Sant Vicenç. Ho he de veure, jo ara ja com Santo Tomàs, eh? Si no ho veig, no ho crec.

0: conflictius i més perillosos que hi ha dins de Mallorca.
1: I amb aquesta reivindicació, posant punt i final en aquesta xerrada setmanal amb el Val respon, i Martí, si tot va bé, dilluns recuperam l'hora habitual, dilluns a les 10.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, bona setmana, que la tardor sigui així com toca, que plogui una mica, que no faci massa fred i que no pedien tant de calor.
2: Bona setmana.
3: Adéu. Li gusta o no, teatrillo o no.
4: Vostè sap que el decret de contenció ha limitat les places turístiques. Li podrà donar les voltes que vulgui, però ja no engana ningú. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031, senyor Negueruela.
5: Mentrestant, els hotels de les Balears varen allotjar el mes d'agost més de 2,1 milions de turistes. És un 3,8% més que el mateix mes de l'any passat. Això, tot i que el nombre de pernoctacions, és a dir, les nits contractades, varen baixar un 0,2%. Malgrat aquest descens, les Balears encara lideren les pernoctacions hoteleres a tot l'estat.
6: Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Balears varen ser la comunitat amb més ocupació hotelera, de mitjana va superar el 90%. A més, 9 de cada 10 clients hotelers varen ser estrangers, varen quedar-se de mitjana a les Balears 5 dies, per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les Illes per l'increment del preu dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any passat.
5: I més qüestions. El campus de la UIB a Palma acull avui Viu la UIB. És una jornada informativa sobre els estudis, sobre els serveis que ofereix la universitat per donar així també la benvinguda als estudiants que s'incorporen a aquest curs.
6: La jornada ha començat avui de matí a les 10:30 a la universitat, ubicat entre els edificis Ramon Llull i també Guillem Colom Cases Noves i els edificis Margalí de Comas i Camps i Anselm Turmeda. Diverses aturades que representen gairebé totes les facultats que hi ha al campus, una quinzena de serveis i tota la informació a l'abast dels nous estudiants. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants i de Projecció Educativa.
7: Que ells sàpiguen que a més de venir a estudiar, que és el que han de fer, per això venen a la universitat, sàpiguen que la universitat és un espai molt més viu on se poden fer més coses en aquest sentit.
5: I de la plana estatal, el Congrés ha retirat la credencial de premsa ja de manera definitiva a Vito Quiles, després de trobar-lo culpable d'altres 3 infraccions molt greus que se sumen a les sancions que ja va rebre el maig i el juliol. L'òrgan de direcció de la cambra, amb majoria de PSOE i Suma, ha pres aquesta decisió en l'abstenció del Partit Popular.
6: I aquesta vegada se'l sanciona per incomplir les normes del Congrés en 3 ocasions al mes de març. 2 per difondre imatges enregistrades en espais no autoritzats i una altra per interrompre una roda de premsa del portaveu socialista Patxi López. L'acreditació de l'agitador ultra ja estava suspesa des del mes de maig. Ara, en el cas d'Aquiles, la suspensió és definitiva.
5: Les 12:04, més notícies a la 1.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

Són les 12 i 12 minuts. És el moment de fer un repàs de l'actualitat municipal d'aquest dematí. Avui, recordam, idò, que som pràcticament la darrera setmana del mes de setembre i per això aquest dijous hi ha ple ordinari. Un ple en què s'ha d'abordar diferents qüestions. En aquesta propera sessió, idò, es votaran temes relacionats sobre qüestions econòmiques, urbanístiques, de personal i també d'artesania. En els assumptes hi ha l'aprovació de comptes generals de l'exercici 2025 i també la declaració de disponibilitat de crèdits pressupostaris. Per altra banda, en el ple de setembre també hi ha una qüestió urbanística i es planteja l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'execució de les actuacions de transformació urbanística de la unitat d'execució 11.1 del PGOU. Estan parlant d'una zona de Cala Molins a Sant Vicenç. La proposta preveu substituir la modalitat de compensació per la de cooperació. L'ordre del dia també incorpora la revisió d'ofici de dos decrets de setembre de l'any passat relacionats amb el reconeixement d'un plus de localització i disponibilitat a dos empleats públics. I finalment es proposa l'aprovació de les bases reguladores del segon concurs d'artesania de Pollença per aquesta propera fi de 2026. Recordem que el ple aquest dijous és a les 6 del capvespre i podeu assistir de públic o podeu seguir en directe per Ràdio Pollença al 107.9 de l'FM o radiopollença.net. També el podreu veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Seguim en qüestió de l'Ajuntament. Avui es celebra una nova sessió del Consell d'Àrea. En aquesta ocasió el convoquen l'àrea de serveis, EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions de Port de Pollença i Sant Vicenç. Una reunió que és avui a les 7 de l'hora baixa a la sala de plens i que tothom està convidat a assistir-hi. Els participants posaran damunt la taula i d'or qüestions com la modificació i la possible aplicació de sancions de diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. Un Consell d'Àrea se planteja com un espai de diàleg entre l'Ajuntament, els serveis municipals i els veïnats. Per això se fa una crida a tota la ciutadania qui vulgui anar a plantejar propostes, dubtes i qüestions relacionades amb el dia a dia del municipi. I atenció, perquè ja tenim guanyadors de les millors tapes de la segona edició de la Cala Brutal Local. La Cabreta repeteix triple victòria amb la millor tapa, la més original i la més brutalment local. Després del recompte de vots, i com ja va succeir en l'edició de l'any passat, la Cabreta ha aconseguit la victòria en les tres categories en la seva etapa Essències de la Cabreta. L'Ajuntament fa també un reconeixement a la tasca a la Cortera 1880 i en Esteve Llobera de Fruites Pollença per als seus segons o tercers llocs en diferents categories. Per altra banda, també s'ha realitzat el sorteig per conèixer la persona guanyadora d'entre aquestes 255 que varen votar per triar la millor tapa i que rebrà com a premi un lot de producte local valorat en 200 euros. L'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb aquesta persona guanyadora a través del seu correu electrònic. Per tant, si vareu votar, reviseu els vostres mails. Canviant de qüestió, els dos estudiants pollencins Àngela Font i Sergi Ochogavia participen des d'avui a la competició mundial World Skills de Xangai 2026. Representen Espanya després d'haver aconseguit la medalla d'or a Spain Skills. N'Àngela ho fa des del CEIF Juniper Serra en la modalitat de cuina, mentre que en Sergi, del CEIF Joan Taix, participa en la disciplina de jardineria i paisatgística. Durant 5 dies, els dos joves hauran de superar diferents proves pràctiques i demostrar les competències tècniques adquirides durant els seus estudis de formació professional. Ho faran juntament amb participants de diferents països de tot el món. La seva participació arriba, com deien, després d'haver aconseguit la medalla d'or a l'Spain Skills el passat mes de febrer. L'any que ve, el 2027, també participaran a l'Euroskills de Düsseldorf. EMSER segueix en la campanya Visca Pollença i ja mos avancen que
que aviat es farà la implantació de la recollida de la fracció orgànica en el port de Pollences, per aquest motiu que aquest dijous passat demà fan dues sessions informatives orientades a restaurants, bars, cafeteries i comerços del port de Pollença. Dues sessions en les que explicaran un nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida, l'importància de separar bé la fracció orgànica, els materials d'acompanyament i la instal·lació d'un xip de contenidors, entre d'altres. La reunió és, idò, com dèiem, dijous d'aquesta setmana, i n'hi ha dues sessions, una de matí a les 11 i una cap vespre a les 4 i mitja. Això se farà en el Saló Parroquial, en un moll. Atenció, perquè l'Ajuntament acaba d'anunciar també que tornarem a celebrar la segona Diada de la Gent Gran, una jornada adreçada a persones majors de 65 anys que tindrà lloc el dijous 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran. La trobada se celebrarà a la pista de futbol de Pollença i comptarà amb diverses activitats al llarg del dia. Començaran la jornada a la 1:30 amb un dinar de germanor que inclourà paella, postres i begudes a càrrec de l'equip de Joan Ferriol. El preu del dinar és de 15 euros i, això sí, les persones que participin hauran de dur els seus propis plats, tassons i coberts. A partir de les 3, la festa continua amb ball de saló, música i càrrec de Sebastià, i informen que els beneficis recaptats amb el dobbers del dinar se destinaran a les associacions de les persones majors del municipi i a l'obreria del Puig de Maria. Els tiquets, atenció, es poden adquirir fins dia 28 de setembre, és a dir, fins la setmana que ve, fins dilluns de la setmana que ve, als següents indrets: en un moll, Electrodomèstic Reus, Associació de Veïns del Port de Pollença i l'Associació Mà Blava. I a Pollença, Electrònica Quadrado, Drogueria Reus, Tercera Edat de Colònia i l'Associació de Persones Majors de Pollença. L'Ajuntament anima a les persones majors del municipi a participar d'aquesta jornada de trobada, convivència i celebració. Novetats en planes culturals: un moll acull una exposició a l'aire lliure titulada Sons de mà. S'inaugura aquest proper diumenge a les 12 del migdia al passeig Saralegui, davant l'oficina de turisme. L'associació Patrimoni Viu, Investigació Didàctica, en col·laboració amb l'Ajuntament, presenten aquesta exposició a l'aire lliure, Sons de mà, una mostra composta per 16 panells informatius que està oficialment inscrita dins la programació de l'European Heritage Days. A més, la data s'ha triat perquè és molt propera al Dia Mundial dels Mars, que és el 29 de setembre. Comissariada per l'antropòloga Diana Borràs Rodés, l'exposició entrellaça el rigor científic de la recerca antropològica en les veus del poble mariner i la memòria oral dels usos culturals de la caragola. Demà. També en planes culturals ja estan a la banda les entrades per l'adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat, Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles. Serà, idò, una nova oportunitat per gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada a l'escena una de les obres més destacades de Xesc Ensenyat. Es faran 3 funcions. El dissabte 3 d'octubre serà l'estrena a les 8 en el Saló Parroquial del Moll. El 7 de maig tornarà a funció a les 7 allà mateix. I el dilluns 12 d'octubre n'hi haurà Pollença en el club a partir de les 7. Les entrades ja es poden comprar per internet a ticketip.com i en persona a l'àrea de cultura, obert de dilluns a divendres de 9 a 2. Més apunts en planes culturals. El mes d'octubre tornarem a tenir teatre de barra. Serà el dia 9 d'octubre a la Birreria, al Club Pollença i a l'Overmut. Les funcions seran a partir de les 8:30. El preu de les entrades serà de 5 euros per funció i les obres que es representaran seran Fast Pass, El silenci dels residents i Rumis. Les entrades es podran adquirir als mateixos locals durant aquestes properes setmanes. Deixem les planes culturals, hi ha moltes més propostes pel mes que ve, però de moment ho deixem aquí, anem als esports, perquè aquest dissabte arriba finalment la Pollença Running Fest en el port de Pollença.
aquestes curses, les organitza l'Associació de la Mitja Marató de Pollença. Hi haurà curses populars de 10 quilòmetres i de 5 quilòmetres. I també les curses d'elit de 5 quilòmetres amb el campionat de Balears. Les inscripcions estan obertes a elitechip.net. Ja tenim molta més informació, idò, del que serà aquest cap de setmana, aquesta gran festa de l'esport, aquesta Pollença Running Fest. D'atletes d'elit estan confirmats Adisu Yugune, ell és campió, serà candidat, perdoneu, per batre el rècord del món de 5 quilòmetres, l'atleta etíop de 23 anys, és un millor, el món de 5 quilòmetres, una marca que va aconseguir a Oslo aquest mateix mes de juny. També ha participat als Jocs Olímpics de París, entre d'altres competicions. Kemetsu Godana, candidat també a batre aquests 5 quilòmetres, l'atletes de Kènia, té 20 anys, és medalla d'or de 3.000 metres obstacles a Brussel·les, enguany. Torna Chema Martínez. Bé, 15 anys després, per córrer aquests 5 quilòmetres, l'atleta de Madrid ja va participar a la 5a edició de la Mitja Marató. Enguany tornaràs aquí al nostre municipi. També està confirmat el fondista segovià Javi Guerra, i en aquest cas batrà, idò, intentarà batre el seu rècord a la prova de 5 quilòmetres de la categoria M40. En el calendari d'aquesta Pollença Running Fest hi ha diverses qüestions a destacar. Divendres es fa la presentació oficial amb aquests atletes d'elit. És en l'hotel Cabot Pollença Park Spa a les 7:30 i hi està tothom convidat. L'àrea d'esports també ha anunciat que aquest dissabte, per després de les curses, estaran disponibles els banys i les dutxes de la piscina coberta d'un moll per a qui els necessiti. I així després podreu anar directament a la gran festa que es fa després de les carreres. Serà a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callón, que amb els DJs Joel Sales i Cristian Mir i l'actuació en directe del grup Red Bellies. El Real Club Nàutic de Port de Pollença, destacada també la regata que tenen aquest cap de setmana a Pollença, és el Trofeu Colònia d'Optimist D, amb la col·laboració de Colònia Caixa Pollença, han de reunir a les joves promeses de la vela i d'un espectacle que no vos podeu perdre 25 i 27, dissabte i diumenge. I d'aquestes són les informacions destacades d'aquest migdia. Són les 12:24, farem una pausa, tornarem ben aviat, i és que a partir d'ahir mitja tenim l'oasi musical d'en Christian Taylor. Ben probable que sigui ja el darrer, i a partir de la setmana que ve parlarem de llibres, però bé, ens ho confirmarà ella mateixa d'aquí uns minuts. Ara tornem.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El Parlament ha fet la passa perquè una futura limitació de l'entrada de vehicles a Menorca sigui real durant els mesos de major afluència turística. L'acord ha comptat amb el suport del PP, del Partit Socialista i d'Unides Podem. Vots s'ha abstingut i més hi ha votat en contra perquè creu que la mesura ja hauria de ser vigent.
2: Hi ha consens de totes les formacions que cal limitar el cotxe, el nombre de cotxes que han de poder circular per Menorca, però no en com s'ha decidit tramitar. El conseller de Mobilitat Insular, Joan Manuel Delgado, ha dit que serà un govern popular el que regularà les restriccions, mentre que la socialista Susana Mora ha defensat que fa uns anys el PP hi estava en contra.
3: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. No lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
4: Però no podem fer veure que no sabem d'on venim. No podem borrar la història que mos ha duit fins aquí. Perquè quan el PSOE defensava aquesta mesura, en moments complicats, el Partit Popular, com dic, hi votava en contra.
1: Davant l'augment d'arribada de migrants a les costes de les Balears, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, interpel·la el president del govern central, Pedro Sánchez, com a responsable, diu, per cercar solucions a l'elevada immigració irregular que arriba a l'illa.
2: Ho ha fet a través d'una carta en la qual explica com està afectant el creixement de l'arribada de migrants en situació irregular. Li recorda que la ruta entre Algèria i Mallorca ja supera la de Canàries i per aquest motiu reclama que es desplegui un sistema de vigilància Frontex. Finalment, segons ha revelat, li demana també que el Consell no quedi al marge dels acords, que Espanya i Algèria arribin a la cimera que tots dos països mantindran el mes que ve.
5: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa, de la zona sud d'Espanya per a la zona sud d'Europa, i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Per aquest motiu, les deman i les insisteix totes aquestes peticions. I és que, com sabeu, el nostre sistema de protecció de menors ha arribat en el límit. Durant aquestes darreres setmanes han superat els 500 menors immigrants no acompanyats.
1: L'augment del preu del combustible també fa mal al sector de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries d'ALA alerta que el combustible ja supera entre un 25% i un 30% dels costos de les companyies aèries.

0: Doncs, però ha baixat un 0,2%. Tanmateix, malgrat aquesta frenada, les Balears lideren les nits contractades en hotel a tot l'estat. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Illes varen ser la comunitat amb més ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%.
1: I cridada d'atenció a Espanya. Diversos ministres d'Afers Estrangers d'Europa han avisat al govern espanyol que no veuen acceptable la seva nova estratègia de voler frenar l'ampliació de nous estats membres si els 27 no reconeixen abans el català, l'euskera i el gallec com a llengües oficials comunitaris. Aquests socis han advertit del perill d'obrir debats que puguin, diuen, posar en risc la unitat d'Europa. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Lletres Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Els agricultors mantenen les mobilitzacions mentre estan pendent de conèixer les noves mesures que el govern central té previst anunciar per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran. De moment, el Ministeri confirma que hi haurà ajuts fins a cap d'any. La qüestió és com.
2: Aquestes han estat les primeres conclusions dels representants del sector primari arran de la reunió que han mantingut amb el president, el ministre d'Agricultura, Lluís Planes. Hi han participat les entitats ASAJA, COAC, UPA, Unió de Unions i les cooperatives agroalimentàries. El màxim responsable agrari de l'Estat ha confirmat que hi haurà ajuts fins a acabar l'any, però no s'ha aventurat com.
3: Sí, vamos a hacerlo. Evidentemente, teniendo en cuenta los márgenes en que nos movemos, hasta ahora han sido 20 cents por litro. Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril. Y estamos ahora en fase de discusión interna en el gobierno.
1: L'ONG Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada, és a dir, en espais d'àmbit privat com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions. Dades que es fan públiques a la vigília del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins i que preocupen l'entitat.
2: Durant el darrer any, Metges del Món ha atès a 1.045 persones en context de prostitució a Mallorca. D'aquest un 90% eren dones. A més, a Mallorca, la prostitució a pisos o llots s'intensifica durant la temporada turística. La coordinadora Esther Callizo diu que l'avanç de la prostitució deslocalitzada preocupa, ja que es tracta d'un fenomen difícil de detectar i d'acompanyar.
4: És molt més complicat intervenir amb la prostitució deslocalitzada per diverses raons. La primera, perquè nosaltres quan fem recerca, fem la recerca mitjançant web, xarxes socials o telèfon. Aquestes xarxes socials sempre, o en el 90% dels casos diríem, estan gestionades per proxenetes, per tant no tenim accés directe a aquestes dones.
1: Avui han començat la neteja de l'assentament més gran que queda del municipi d'Eivissa, el de Ses Feixes de Vila.
2: Les 59 de persones que hi vivien han sortit de manera pacífica i els operaris contractats per la propietat han començat a treure els residus acumulats a la zona. Es calcula que la neteja durarà una setmana. El regidor de Medi Ambient de Vila, Jordi Cribé, explica que varen decidir com posar fil a l'agulla.
5: S'havia detectat un nou assentament d'un 350-60 persones. I des del primer moment que l'Ajuntament es va veure, va començar tota la maquinària, tot el procediment per desmantelar això, perquè no és el que volem per aquesta ciutat, a part del perill que hi ha per ells, tant de contaminació com d'incendi, com

0: Hi ha els serveis de dermatologia i oftalmologia.
1: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
4: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibero.

0: Cuidar l'abadia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Molt bon cap vespre, Pollença. 22 de setembre, darrer dia d'aquest estiu, que aquest estiu ha estat sobrat, l'han tingut ben tòrrit, han tingut unes temperatures molt, molt elevades, ja tenim ganes de que s'acabés. De moment, poden dormir, ha refrescat els vespres, i ja poden dormir una mica millor. Ara mateix, 25 graus de temperatura, Pollença, us agradava els 25 graus, i és que demà, segons mos diuen i mos conten, entra la tardor astronòmica, serà de molt de l'hora baixa, més o manco, i de nosaltres continuem, iniciem aquesta programació de cap vespre, ho farem amb les 5 i mitja, tindrem una celebració, i és que el Club de Bàsquet Colònia de Pollença està de 40 aniversari, que se diu aviat, han passat 40 anys, repassarem una mica d'història i mos contaran aquests esdeveniments que tenen preparats per aquest 40 aniversari. Mos acompanyaran el seu president, Amador Chacón Moreno, i el vocal, Joan Sanz. Això serà les 5 i mitja, i a les 6 connectarem, just després d'aquesta entrevista, connectarem per saber més coses d'aquesta Civitas Bocoritana, d'aquesta associació Rescatem Bocoris. Connectarem per telèfon amb en Joel Bellviure, que és un dels experts en les excavacions que estan fent. Us contaran quins que han fet fins ara durant aquest estiu, quines tasques han realitzat, i també tindrem en Sebastià Pons, que és membre del Rotary Club. Això serà a partir de les 5 i mitja, tindrem el club de bàsquet, i a partir de les 6, Bocoris, Rescatem Bocoris. Això és la programació que tenim per avui a la baixa, i abans d'anar amb aquesta programació farem, com sempre, un repàs per l'agenda del municipi d'aquesta setmana.

i començam, ja sabeu que aquest dijous 24 és el darrer dijous de mes, hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament de ple del mes de setembre, serà a les 6 a la sala de plens de l'Ajuntament i podeu assistir com a públic o seguir-ho en directe aquí a Ràdio Pollença al 107.9 o a radiopollença.net. També es podrà veure amb streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Si entrau a la nostra pàgina web i anau a la nostra agenda, podreu veure l'ordre del dia. I música al carrer, demà dimecres teniu sessió doble, teniu MG Quartet a la plaça Major a partir de les 8 i després teniu Pep Toni, Sol i Mercè al carrer Ponent, aquesta vegada al Port de Pollença. I després, pel que fa divendres 25, també tenim més música al carrer, Tramuntana Gipsy, i serà davant l'esplanada de l'Ajuntament. I ja estan en marxa el curs de lectura pel que fa aquí a Pollença, el club de lectura infantil, i pel que fa al Port de Pollença teniu tres, el teniu l'infantil, el juvenil i els adults. Pel que fa a Pollença, podeu contactar, hi ha una reunió informativa i podeu contactar també en Can Llobera amb informació a la mediadora amb l'adreça de correu electrònic mediadora@jpollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença també teniu una inscripció, les podeu fer a una adreça de correu que és info@siracusacultural.com.

I parlem ara de les entitats parròquies de Pollença. Ja té obertes les inscripcions per la catequesis d'enguany al Port de Pollença. Teniu una reunió informativa, és avui dimarts, el dia 22, la teniu de les 5, que ha començat ara, fins a les 8, a la iglesia del Port de Pollença, i pel que fa a Pollença és demà dimecres, entre les 6 i les 8 i mitja, aquí a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels. I atenció, tercera edat de Colònia té moltíssimes activitats programades aquest cap de setmana a Caladó, a l'hotel Palia Puerta del Sol, els dies 16, 17 i 18 d'octubre. El preu són 145 euros per persona i ho podeu reservar a l'oficina de l'associació. I ja que hi aneu, podeu demanar també per aquesta excursió marinegana que el dia, seguida d'un dinar amb bufet, begudes, sorteig i ball, que serà dia 5 d'octubre. El preu són 35 euros per socis. Les places en són limitades, recordar-ho. I també, ja que hi sou, una tercera activitat que tenen programada aquesta vegada per al mes de novembre, del 7 al 12 de novembre, que és aquest viatge a Galícia, amb un recorregut per les Ries Baixes i el canyón del Río del Sil. El viatge té un preu de 675 euros, inclou els vols, el trasllat, l'allotjament, la pensió completa, excursions i visites guiades. Tota aquesta informació la podeu obtenir a l'oficina de l'Associació de la Tercera Edat de Colònia. I per la mare d'Associació Persones Majors de Pollença, les activitats del curs de 26-27, pilates, gimnàstica, ball en línia, ball de saló, labors de gua, jocs de cartes i coral. Hi ha llista d'espera. Per a més informació, dirigiu-vos a l'oficina d'aquesta associació. I també un dinar aniversari, dia 11 d'octubre. El menú inclou aperitiu, frit, porcella, pollastre, gató, gelat. Hi haurà ambientació amb ball, amb música, en viu. 25 euros és el preu per als socis i 30 per al qui no ho són. Podeu adquirir els tiquets dimarts i divendres, de 6 a 8 a l'oficina també de l'Associació de Persones Majors de Pollença. I recordar-vos, la propera campanya de donació de sang serà aquest dilluns que ve, dia 28 de setembre. Aquesta vegada l'Associació de Veïns del Port de Pollença ho podeu fer entre les 4 i mitja i les 9, però recordeu que és convenient demanar cita abans a donasang.org. I queda aquest cicle de conferències de fama que va iniciar dilluns passat i que ahir va ser la segona, i queda dilluns que ve, dia 28, amb el paper de l'exercici físic clau per a la prevenció de la salut cerebral a càrrec de l'educadora física Paula Bargall. Com recordeu, ahir van tenir un programa especial aquí a la ràdio amb motiu de la commemoració del Dia Internacional, dia 21 de setembre, el Dia Internacional de l'Alzheimer. I doncs ja sabeu, teniu aquesta tercera de les tres conferències, el paper de l'exercici físic clau per a la prevenció de la salut cerebral. Serà a la Fundació Roger Villalonga dilluns que ve a les 6 i mitja. Recordeu que són gratuïtes totalment aquestes conferències de fama, però sí que és convenient que faceu inscripció prèvia. Ho podeu fer al 629-61-11-73, 629-61-11-73. I les quintes, moltes quintes se posen en marxa. La quinta de 67, formada pel nascut l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant fins dia 28 de setembre, que és aquest dilluns que ve. El preu és 35 euros i si voleu més informació podeu telefonar al telèfon 621-143-854. Aquest telèfon, que els ha dit molt aviat i a vegades no vos dona temps a apuntar-ho, estan penjats tots a la nostra web i si no, us podeu cridar aquí a la ràdio i nosaltres vos ho direm de molt bona manera. Anava més quinta, la quinta del 56 fa una crida a la gent nascuda precisament aquest any 1956 per afegir-los un grup de WhatsApp. Un pic confirmat el nombre d'assistents es donarà la data pel dinar per celebrar més els 70 anys de quintada. Podeu contactar amb Antoni al 666-553-550.
I la quinta del 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Serà dia 31 d'octubre a les 2 i les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant. I ara anem ja dia per dia a l'agenda pròpiament dit. Dimecres, demà, 23, hi ha aquesta presentació del llibre Cròniques Wagnerianes, de Pere Estorri, va sortir a la Fundació Roger Villalonga. Serà a les 8 i intervendran en Pere Saga, l'historiador, i l'autor del mateix llibre, Pere Estorri. Hi haurà música també a càrrec d'en Joan Campomà.

I dijous 24, recordeu que aquesta segona audició comentada sobre la primera sinfonia de Gustav Mahler a càrrec del musicòleg Joan Estrany, que parlarà sobre les primeres passes del Tità amb motiu del Festival Mahler. A les 8 serà a la Fundació Roger Villagonga, l'entrada és lliure fins a agotar l'aforament. I divendres 25, presentació del llibre La Porta, recordeu, de Damià Vidal, que l'hem tingut avui de matí aquí a Ràdio Pollença, que ens ho has explicat. Presenta l'acte en Nessardà i serà a l'Etzeta, Can Llobera. I ja entrem al cap de setmana, dissabte 26, el Pollença Running Fest, aquesta cursa que hem esperat durant molt de temps i ja ho venim anunciant de Ràdio Pollença durant que tot aquest mes passat. Després de la Pollença Running Fest, o la Pollença Running, de la cursa, com pròpiament dit, hi haurà aquesta festa després de la cursa, que serà a partir de les 9:30, i és a la plaça Miquel Callón del Port de Pollença, i on hi actuaran DJs Joel Sales, en Cristian Mir i el grup Red Bellies. I passant ja diumenge 27, darrer concert del Festival Mahler, la Sinfonia número 1 i número 10, amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigit, com sempre, per Bernat Kegel. Serà a les 8, al claustre de Sant Domingo. Les entrades a Ticketip.com. I seguim en diumenge 27, inauguració de l'exposició, aquesta vegada a l'aire lliure, Sons de Mar, serà a les 12, al passeig Saralegui, davant l'oficina de turisme, una mostra de 16 panells que pren com a eix conductor la caragola del mar o el corn, comissariada per l'antropòloga, Diana Borràs Rodes, entrellaça la recerca antropològica amb les veus del poble mariner i la memòria oral. I ja per acabar, diumenge 27 també, concert Padawans Big Band, aquesta trobada de música moderna amb els millors músics joves de Mallorca. Serà a les 5:30 a la plaça de l'Iglesia de la Cala de Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta. I acabem aquest recorregut per l'agenda, recomanant-vos les exposicions que encara podeu gaudir aquí al municipi, als Jardins Joan Marc, davant del Museu de Pollença. Aquestes fotografies, aquesta sisena edició d'aquestes fotografies guanyadores del certamen Sard de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. A la Iglesia del Convent de Sant Domingo encara hi ha disponible a Naturezza d'Albano Alfonso, la podeu gaudir fins dia 25 d'octubre. I al Museu de Pollença, aquesta exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. I finalment, el Club Pollença encara té disponible aquesta exposició Xesca ensenyat un món, vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença i que la podeu gaudir fins dia 31 d'octubre. També és la setmana que ve el Club Pollença prepara una sèrie de conferències que estan emmarcades dins aquesta exposició Xesca ensenyat. Nosaltres fem una petita pausa musical ara mateix i a les 5:30 entraran, com vos han dit, amb el club de bàsquet Colònia de Pollença.

0: Seguim aquí en directe, ja us hem dit que estem de celebració, 40 anys del club de bàsquet Colònia Pollença, i tenim perquè mos vinguin a parlar d'aquestes activitats que faran amb motiu d'aquest 40 aniversari, tenim el seu president, en Amador Chacón Moreno, i després també tenim en Joan Sanz, que és vocal d'aquest club de bàsquet. Com estàu? Bon cap vespre.
1: Bones tardes.
0: Benvingut, que tot juncat, Joan, un poc més el micro, sí, perquè si no te sentiran i és molt important que mos sentin a la ràdio. I doncs res, aquests 40 anys que han passat com un llamp, diguéssim, està molt ràpid, 40 anys passen aviat, hi ha molta d'història a xerrar. Si vos pareix, començar amb tu, Amador, que és mos parles d'aquest inici de temporada, aquest 2026-27, amb aquest hashtag que teniu tan xulo, que a més m'ha agradat moltíssim, que és Vivim un bàsquet. Què mos dius?
1: Tal qual. Bueno, res, això ja a partir de la temporada, vale? Enguany, bueno, rondarem 230-240 nins, en 15 entrenadors i bueno, amb molta il·lusió d'arranjar la temporada, moltes llanes de suar per la pista i també molt content d'aquesta vinculació que hem fet amb ABC, vale, del CUDI.
0: Sí.
1: Bueno, aquesta vinculació...
0: L'has contat tot en res. després farem les preguntes. Si te'n sembla, començàvem amb l'aniversari. Amb aquest motiu, vale, d'aquest aniversari feix de 4 dècades d'història, heu reunit una comissió de constituïda per membres històrics de la directiva. Que me'n pot parlar? Quins formaran part d'aquesta comissió?
1: Bueno, vàrem pensar la junta directiva que 40 anys pues, tots hem estat de passada dins el club, tots hem fet un gran esforç per fer créixer el club, i trobàvem que havíem de donar veu a tots aquests presidents. Evidentment no poden juntar totes les directives, però sí que almenys ho cap visibles, pues, junta'ls, dona'ls veu i fes-los partícip de 40 anys. Vale. I a través d'aquí, pues, bueno, començar a sortir idees perquè és durant aquesta temporada i ja ens hem posat en feines i mirant de tancar quatre coses.
0: Joan, quin noms destaquen o quin noms mos podeu destacar o que siguin ja sé que tots són importants, òbviament, però quins són més destacables durant aquests 40 anys? De qui te'n recordes tu ara mateix?
2: Sí, bé, el primer que vàrem voler fer a la directiva va ser reunir o formar una comissió del 40 aniversari, no? Amb gent que amb la seva veu mos recordàs tot el que ha estat el club durant aquestes 4 dècades, no? Aleshores, bueno, en Amador, sobretot, el seu germà Càndido, que va ser president durant dues etapes molt importants en els darrers anys, i tots els directius anteriors i directives, perquè no hem d'oblidar que la primera persona que va impulsar fortament va ser una mare, una Joana Calllonc, que el seu fill li va dir o la va empènyer per començar a jugar a bàsquet no escolar, perquè abans havia hagut bàsquet escolar aquí, però bàsquet federat, i bueno, va ser d'una manera un poc així molt fresca de dir vull jugar a bàsquet, ma mare, què podem fer? I va ser la força d'aquesta dona que tot d'una va trobar recolzament d'altres pares i mares quan va arrencar el bàsquet federat aquí a Pollença l'any 86.
0: O sigui, ho anava a dir, l'any 86, que se'n fa fer-se complir aquests 40 anys, o sigui que realment va ser una dona, sé que va ser impulsora.
2: Aquesta dona, que és la Joana Calllonc, forma part, lògicament, d'aquesta comissió, amb altra gent que ha estat molt important, tant com ella, en tots aquests anys, perquè al final cadascú posa de la seva part, no? perquè això vagi endavant, perquè no obliden que això és un club social i aquí tothom rema perquè
0: va invant,
2: perquè
0: no?
2: pugui haver bàsquet a Pollença. Sí.
0: Molt bé, Amador, quins actes teniu? Aquesta comissió suposo que reunireu els actes i propostes per fer visible aquests 40 anys. Quins actes teniu pensat per aquests 40 anys?
1: Bueno, és veritat que no tenim tancat res. Tenim preparat un parell d'actes, com pugui ser una recollida de fotografies antilles, de llits antics, vale? dos inicis fins pràcticament ho dic d'avui, si xerbar ajuda els darrers anys a les xarxes, pues, és com més fàcil tenint-ne, però si tirem anys enrere, pues, el que tenim és una foto de paper, és a dir, hi haurem de tirar d'allí. Després, un altre acte que també tenim més o manco avançat, li volem fer memorial en Enviar Montroig, un director esportiu que va ser molt important i mentor de molts entrenadors aquí a Pollença, i no només de Pollença, també del CUDI, I bueno, i amb això estem intentant formar coses durant tota la temporada, perquè clar, també el veure ja ho hem de compaginar en tots els jocs de setmana, plan de partits, festes, actes, i bueno, amb això estem.
0: No, i els jugadors suposo que també tenen totes aquestes web, ara no sé com se m'ha ensenyat, ja està, tot un paraula directament, en Joan m'ha dit, m'ha aixecat el dit, jo aquí, sí. Jo som un mandat, o sigui que normalment vosaltres parlau, o sigui, el micro són vostres.
2: Un poc en relació amb el que deien Amador, que són coses que encara s'estan parlant, però una d'elles seria fer com una espècie de quan el club va fer 25 anys varen fer un documental molt interessant, Naina Crespí i n'Àngel Fuster, que són entrenadors actuals dels nins petits d'iniciació, em pareix que són enguany, van fer un documental on se recuen aquests 25 anys primers i és impressionant la feina que varen fer de documentació, de documental, no? De recull de fotografia, recull de testimonis que parlen de tot això. I jo crec que això ha de quedar un poc per escrit, i fer un llibre seria una cosa molt ambiciosa, però sí, farem un relat de tots aquests episodis dels 25 anys i a partir del documental fins ara també amb els testimonis dels principals protagonistes de tot aquest. Això en breu, la gent que mos segueix a xarxes socials ho podrà començar a veure, no? I creiem que és una cosa important perquè bueno, és testimoni viu de tot el que ha passat en aquest temps.
0: Clar, el que diu un Amador, que un Amador diu que 40 anys donen per molt, perquè abans on anàvem a l'analogia, ara xarxes, però abans no. Tenim fotos de paper, no hi havia, no podies escanejar ni res. Aquest documental de 25 anys el teniu enregistrat, entenc.
2: El tenim enregistrat i estem intentant aconseguir els drets. No, estem intentant que mos ho passin.
0: Ara m'havia quedat. M'ha fet que no, perquè m'havia quedat.
2: Aquest documental està emmagatzemat en un disc dur d'un ordinador. Clar, això també, vull dir, això també va canviant. I ara... Pues,
0: I però el teniu en suport, és a dir, el podreu emetre ara amb motiu dels 40 anys?
2: El tindrem.
0: El tindreu?
2: Sí, sí, sí.
0: El tindreu,
2: sí.
0: Molt important. Si us pareix, també repassam l'escola de bàsquet, és que farem una mica d'història. Hem vist que aquests 40 anys, l'escola de bàsquet que teniu, a més és una passada, perquè a més fa una gran tasca formativa, sobretot a les etapes inicials, és a dir, el que tu has inculcat des de molt joves, que aquí bàsquet a Pollença. Què em poden dir d'això?
2: Sí, l'escoleta de bàsquet sempre comença un poc més endavant, no? Ara ja han començat pràcticament totes les categories, excepte la cistella petita, i ara falta només l'escoleta de bàsquet, que m'apareix que comença ara a principi de mes d'octubre, m'apareix.
1: Sí, ara ja de final de mes ja comencen pràcticament, sí. Pràcticament tots.
2: I, bueno, són nins i nines des dels 3 anys endavant, no? I, bueno, bàsicament juguen, fan exercici, s'ho passen bé, i bueno, ja tenen el seu primer contacte amb el que és el bàsquet, lògicament no de competició, és jugar, és córrer, és pegar crits i...
0: Sí, però jo no sigo modest, perquè de la vostra cantera n'han sortit, han arribat a la selecció balear i la selecció espanyola, fins i tot, és a dir, que no, o sigui, ha sortit una bona cantera i això dona primera que els joves facin esport, que ja és moltíssim i és una bona iniciativa, però sí que és veritat que ha sortit una cantera que han anat a la selecció balear i fins i tot espanyola.
2: Sí, sí, ha hagut molt de nins i nines. Jo recordo l'altre dia mirant aquest documental que t'he dit, que he tingut la sort de poder-lo veure, ja hi ha un moment del documental que parlen dels primer o la primera jugadors i jugadores d'aquí que varen començar a anar en seleccions balears, que fins aquell moment era impensable. Crec que en aquell moment encara, no sé si estaven... El club encara era una part del club de l'atletisme Pollença. Com a club de bàsquet, Colònia Pollença no estava constituït.
0: No estava configurat encara.
2: Això va ser de l'any 2005. Varen passar molts anys, que anava de la mà del club de l'atletisme.
0: Ja.
2: Però bueno, sí que durant aquests anys s'ha fet molt bona feina i, bueno, al final se reconeix un o dos jugadors o jugadores, però és fruit de la feina dels companys i companyes, dels entrenadors i de les famílies que aposten, lògicament, per seguir amb el bàsquet en nosaltres.
0: Un col·lectiu. Sí. Parlant de fites esportives, si voleu, fites esportives durant aquests 40 anys, que me'n recordo, jo tinc un pare, si veig que el Voltor no hi anau, ja hem quedat així d'acord abans de començar l'entrevista, si hi havia un poc que entre tots tres faríem un grup i faríem un equip per dir... Jo la fita esportiva que més he destacat és aquesta que hi va haver, que va arribar al campionat d'Espanya, que és la secció o la part femenina, sobretot la part mini femení, que va arribar a proclamar la campió de Mallorca, de Balears, i conseqüentment després va competir en el campionat. Això va ser l'any 2019, per dir la més recent, una de les més recents i la més destacable. Segur que vosaltres en teniu més.
2: Sí, sí, clar,
1: el mini masculí també, sí. Hi va anar 2000...
2: Mira, aquesta és la generació de 2007, la mini femenina de 2007. La masculina de 2006 és una generació que també, si no ha fet campió cada, pràcticament cada any, sí, que eren de segon any, mini, infantil, cadet, júnior, fins i tot poc. Sí. Mai júnior crec que no van ser campions, però poc li ha faltat. I han anat en el campionat d'Espanya també aquesta generació.
1: I la generació 2011... Sí.
2: Pot ser 2008, també va ser 2007-2008 varen ser campiones d'Espanya, de Balears, perdona, cadet, i varen anar al campionat d'Espanya, i els minis d'en Rubén,
1: de 2011. També va fer campionat de Balears i va anar al campionat d'Espanya.
0: N'hi ha, i 40 anys donen per molt, a més. Tornem en aquesta comissió de 40 aniversari amb persones històriques de la dictadura com Miquel Bernassa, Cati Vilanova, Rafael Borràs, Càndido Chacón, com d'Estubà, el germà, i com ha estat retrobar-se per rememorar aquests records durant després dels 40 anys? Que man, quins records, quines coses han sortit en tota aquesta gent?
1: Bueno, ha estat molt xulo, perquè sobretot van xerrar, evidentment, de nosaltres que havíem de fer, però van sortir ja, i tot eren anècdotes de com ha anat canviant-ho bàsquet, des d'on varen començar a entrenar jullà, que era el Col·legi Joan Mas, quan se va inaugurar el poliesportiu municipal, i ja a lo darrer el pavelló, però sobretot clar, te'n record, per exemple, anècdotes que contàvem, pues, la vestimenta de les nines, que havia una queixa generalitzada de que era horrorosa, però la gent me'l van comentar, una d'elles na Maria Rosa, que era, va ser presidenta antes que jo i jugadora, va jugar molt d'anys, i va sortir aquesta anècdota. Després jo quan jugava, per exemple, tenc-ho record que si desitjaves un dissabte de matí i plovia, bueno, evidentment t'havies d'anar en un poliesportiu, però aquest dia el partit se cancel·lava. Perquè...
0: Clar.
1: Si no varen ser dur de res en tenir pavelló, xari-xasi.
0: No estàveu a cabre encara.
1: No.
0: No. I això era un problema, a vegades, quan t'aixecaves i hi havia mal temps, no podies jugar. Sí. Així de simple.
2: Jo m'agradaria, destacar una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que va ser, clar, el canvi d'abans a ara, lògic, el canvi social, supos, que abans era un club social on tothom... feien un sopar i tothom volia anar a sopar, se desfressaven, anaven a Cala Murta, era molt més reduït, no? Hi havia menys gent, però això actualment, fins i tot els nins i les nines ja no són així. Abans jugaven hores i hores i hores a bàsquet, i ara pues, van a entrenar, van a jugar, i a lo millor qualcun sí que és un poc més fric, entre comptes, però sí. La resta fan això, i els pares igual, pares i mares. És vera que jo recordo que quan jo era petit jo no jugava a pollança, però era raro els pares i mares que venguessin a veure'ls. Mos acompanyaven, sí,
0: sí, i ara
2: és vera, sí, que hi van molt. Les famílies donen molt de suport, però deixen a l'hora de fer altre tipus d'activitats, aquesta part més social del club que sempre ha estat,
0: s'ha perdut
2: a Joana, s'ha perdut bastant.
1: Sí,
2: bastant.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ara mos costa trobar a la directiva, costa trobar gent.
1: Sí, que... simplement ja pensant en relleu o pensant en un cop de mà, costa bastant. Ho entenem, perquè si ja és vera, ja de pitj, ja tenim uns horaris més copats, ja tenim tots saturadíssims d'extraescolars, i és molt complicat. Al final... ho tens a Sutges i Mordona fins a la gent Mordona.
0: Amador, Joan, ja vos ho dic, si pots servir de consol, tothom que passa per aquí, quan qualcú sent la paraula compromís, se'ls incent com una sirena, no sé què passa avui en dia, d'aquestes sirenes vermes que fan uau, i la gent té bones compromís directament. Si vos pareix, anem a la temporada aquesta que heu iniciat ara, que és aquesta temporada 2026-2027 que donarà el nom en aquesta quarantena aniversari. Si us pareix, en parlam d'aquesta col·laboració que és molt important, que ho posat amb el Cudia Bàsquet Club, dedicada especialment a la secció femenina. Quins objectius vol marcar amb aquesta unió?
1: Bueno, tot això va sortir arrel havia una manca en certes generacions per poder donar continuïtat, perquè si hi haguessin competint i entrenant i jugant a bàsquet, i la veritat que va ser molt, molt, molt fàcil entendre'n molts, perquè tenir la mateixa línia o visió de bàsquet, I entre tots dos, pues, al final em fer... va sortir primer l'idea de cadet femení, i bueno, al final la vinculació està pràcticament de quasi tota. Sí. No és mini, pues, de júnior tenim dos equipos, júnior femení, ¿vale? Després de sèniors també tenim dos equipos, i de cadets també.
0: O sigui, tota la secció femenina pràcticament està
1: tot. Sí. Uh-huh. O sigui, molt bé.
2: A més, el sènior femení balear, diguéssim, que és el màxim, és l'equip que tenim de màxim nivell, és la màxima categoria de bàsquet balear. L'equip femení és un equip que el CUDI han fet molta feina i molt bona en els darrers anys, i ara enguany, per exemple, qualcunes de les nostres jugadores probablement puguin competir en aquesta categoria tan exigent sense haver d'anar a fora, no? I bueno, està bé, està molt bé.
0: Molt bé, i doncs, si vol afegir qualque cosa més, jo de totes maneres ja més o manco ho han dit tot, crec que hem parlat de tot, crec que hem parlat sobretot d'aquest 40 aniversari, que és una gran fita, a més pel club i per la gent que li agrada el bàsquet. Si voleu afegir qualque cosa més, sí. No porta'm així aquesta mà, jo te donaré paraula. És que no el veig, no m'ho veiem, no tota la ràdio m'ho sentiu, però sí, en Joan.
2: M'agradaria dir que, bueno, la gent que m'ho segueix a xarxes, que d'aquí pot direm la manera de participar en aquest, el que ha comentat Namadó, no? Que trobem que és una manera guapa de proper-mos a el que va ser el club, perquè el que vàrem percebre va ser que quan parles d'aquell partit, o aquella generació, o aquell equip, o aquella gent, o el que feien, veus il·lusió. I creiem que això torna a fer falta bueno, per tot, no? Però en aquesta època que ens ha tocat viure, pues poder xerrar de bàsquet i que la gent se li il·lumini els ulls i enviar fotos de les quintes i dir qui són cada un i què varen fer, tot això, i anar-ho publicant i que hi hagi un pot de feedback de la gent, pues ho agrairíem molt i crec que serà bo per bàsquet apoyant-se també.
0: I quina crida faries tu, que has dit que falta aquesta part social, que potser és que s'ha perdut un poc més, perquè abans n'hi havia, a veure, que la societat ha canviat, això està clar, no ho podem fer tornar enrere, o tant de bo que poguéssim fer una marca, però quina crida podem fer a la societat?
2: Crec que és la gran pregunta que ens fèiem a la Junta des de que vàrem prendre possessió ja fa...
0: De càrrec, no?
2: 17 anys ja.
1: Ho pareixen. És complicat.
0: És complicat. El que passa que sí que és veritat que podríem fer un pot de lo que dius tu, que a vegades els pares s'implicaven més, venien, deixaven els gots i estaven en els partits. Jo entenc que la gent té 40.000 ocupacions, però sí que és veritat que podríem fer una mica de reflexió i fer que tornàs aquest caire més social i que el metge fer bàsquet, que sí que també, però que s'ha fet altres coses.
2: Esperem que la celebració d'aquests 40 anys serveixi un poc per, no? per incitar
0: per encendre un poc
1: d'aquest sentiment.
0: I de Llamador, Joan, si vos pareix, ho deixem aquí, si no t'haurem més a afegir. Jo crec que ja ho hem dit tot, i res, i enhorabona per aquest 40 aniversari. I ja m'anireu informant del que aneu fent, i nosaltres ho anirem promocionant aquí a la ràdio.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Moltes gràcies
0: per venir. Bon cap vespre.
2: Igualment.
0: Adéu.

0: especials contra la massificació. El Parlament, la cap de l'executiu i el líder de l'oposició s'han culpat mútuament de l'increment de la pressió turística.
1: Malga, però, ens defensa que l'executiu treballa perquè no hi hagi un increment de turistes, mentre que el socialista Yago Negueruela l'acusa de demanar una rebaixa de les taxes aeroportuàries que, a parer seu, només servirà perquè venguin més vols de baix cost.
2: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a Aena que bajen las tasas para los residentes y los visitantes, bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
3: Vostè sap que el decret de contenció ha limitat les places turístiques. Li podrà donar les voltes que vulgui, però ja no engana ningú. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031, senyor Negueruela.
0: La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca elaborarà un estudi específic sobre l'absentisme laboral en el sector de l'hostaleria de les Balears. L'objectiu és disposar de dades actualitzades que permetin conèixer a l'abast les causes i l'evolució i a partir d'aquí plantejar mesures per reduir-lo.
1: L'estudi s'emmarca en els treballs de l'Observatori per a la Productivitat i contra l'absentisme que avui s'ha reunit a Palma. Les conclusions es compartiran amb patronals i sindicats i podran tenir-se en compte en la negociació del proper conveni col·lectiu de l'hostaleria. El govern ha habilitat 366.000 euros en ajudes per finançar projectes dels observatoris vinculats a l'absentisme, la conciliació i la igualtat. La vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, explica el perquè.
4: Hem de tenir un anàlisi sòlid per poder construir propostes i solucions de futur i sobretot perquè aquesta tasca mos serveixi per arribar amb una feina anticipada i que sigui útil per la propera negociació del conveni col·lectiu i per intentar, des de l'àmbit en què tinguem capacitat, minimitzar aquesta situació que perjudica tant a empreses com a treballadors.
0: El Ministeri de Sanitat insisteix, demana a les comunitats autònomes que garanteixin el dret a abortar dins el sistema sanitari públic. L'any 2024, 8 de cada 10 interrupcions voluntàries de l'embaràs es varen fer a centres privats. El govern espanyol lamenta que les Balears continuen sense presentar el registre d'objectors com marca la llei, igual que Madrid, un cas que ja ha traslladat a la via judicial.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha sol·licitat a l'advocacia de l'Estat que obtingui, que obligui a Madrid a crear aquest registre. Segons el Ministeri de Sanitat, Balears i Andalusia són les altres dues comunitats autònomes que no han agilitzat aquest registre, però aquestes dues comunitats autònomes, la ministra ha dit que no se'ls ha fet cap requeriment judicial.
5: Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro, motivo por el cual hemos solicitado a la Abogacía del Estado que se lleven a cabo todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid a cumplir la ley, a cumplir esas cautelares dictadas por la justicia.
0: I atenció, un de cada quatre pares penja a la xarxa.

0: I no tot seguim aquí en directe. Aquesta sintonia ja forma part de Rescatem Bocoris, aquesta associació que ja sabeu que seguim de ben a prop perquè mos explica més coses d'aquesta Civitas Bocoritana. Tenim a l'altra banda del telèfon en Joel. Bellviure, Joel, com estàs? Vist d'entrar en Sebastià, però només te tenim a tu. Joel, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Un poc cansat per...
0: Sí, eh?
1: Del treball que hem començat aquesta setmana.
0: És que estàveu en marxa i anàveu tota pastilla, com dius. Jo estic seguint el grup de Rescatem Bocoris i sí que és vera que aquestes darreres setmanes, ara mos ho explicaràs, ho estan molt enfeinats, sí. I tot l'estiu també ho estan molt enfeinats. De fet, vaig venir una vegada, però sí que volien que mos ampliàsseu les novetats que hi havia. Com està ara mateix Rescatem Bocoris?
1: Exacte, molt bé, doncs tenim moltes novetats. Crec que és molt bona idea això d'anar novetats. Aquesta setmana sí. Hem començat ja el primer treball de camp, el jaciment, a Bòquer.
0: Sí.
1: I hem començat a fer una prospecció.
0: Sí, t'escolta.
1: Sí,
0: prospecció. Explica mosques, això, perquè moltes vegades...
1: Sí, Exacte, una prospecció arqueològica és la passa que se fa normalment, ara gairebé sempre, abans d'una excavació, una investigació arqueològica, que és explorar el terreny on sabem que estava el jaciment, primer per delimitar-ho, per saber com de gran era, i segon, mirant en superfície el material que flora,
0: sí.
1: Entendre... quant de temps va durar aquest jaciment. En el nostre cas, la nostra gran ciutat prehistòrica romana de la Civitas Bocoritana, de Bocoris.
0: Jo he dit Civitas Bocoritana, és correcte? O és Civitas?
1: Exacte. Ho podeu dir com vulgueu.
0: Com vulgueu.
1: És Civitas... va canviant el llatí, la forma de pronunciar-ho. Per tant... Sí. Tant Civitas Bocoritana com Civitas Bocoritana, com un kiwi, com
0: s'aprita, sí.
1: Els dos són correctes. Diguéssim que la gent que vivia a la Civitas Bocoritana, pues mai ho sabrem perquè no estan vius, però ho pronunciaríem possiblement Civitas Bocoritana.
0: Civitas Bocoritana, seria això la forma correcta. Joel, ja sabem, ja ho hem dit mil vegades en això, però per què és tan crucial l'escala històrica, aquest jaciment per Pollença i per les Illes Balears? Aquest pedra de boca.
1: Bueno, i per la Mediterrània en general, no?
0: Sí,
1: no estic exagerant, ja és algo nostre, però és certament... increïble, principalment perquè sabem que és una ciutat federada que firma un tractat amb Roma. I ara et donaré una altra novetat que quadra molt bé amb aquesta informació. Com te deia, hem estat aquests dies trascant pel jaciment i abans de que digui res, vull agrair que, com sabeu, aquest jaciment és part està dividit entre dos propietats principalment i volia agrair a les famílies Palleres que espi i la família Cabionc que ens han donat permís i totes les facilitats per treballar el jaciment.

0: i van començar dilluns, hem trobat el que no esperàvem. Hem trobat una quantitat de material només en superfície que ens ha donat moltíssima informació. I entre aquest material, principalment, el que més hi ha és material procedent d'Itàlia, tant contenidors que portaven vi itàlic com material de vaixella molt fina, plats molt fins d'Itàlia, precisament de la cronologia dels temps de que es va firmar aquest tractat i els temps que se van firmar les taules.
1: Sí.
0: I ja teníem l'escrit i ara tenim les persones que van signar aquests documents.
1: Joel, crec que tenim en Sebastià. Espera un segonet, ho farem una prova, o en si molt va bé, no? Sí, sí, crec. Sebastià, m'ho sents? Sebastià?
2: Sí,
1: digues. M'ho sents? Idò, mira, sí. Teniu en Joel, vos podeu xerrar.
0: Hola,
1: ja.
0: Sebastià.
1: Ho han aconseguit, en el final, se sent un poc.
0: Bueno,
1: crec que pot anar bé. Ara vos deixaré tot xerrant. Perdona, que t'hem interrompit. Joel, si vols continuar.
0: No, efectivament, era que ja tenim resultats, només en dos dies, i amb la col·laboració dels propietaris i dels voluntaris i d'aquesta fantàstica associació que ha creat en Sebastià, que és la promotora dels treballs, hem aconseguit esbrinar qui eren les persones que vivien en aquest moment.
1: En aquest moment allà.
0: Homoi.
1: Exacte. Sebastià, com estàs? Benvingut.
2: Estic bé, moltes gràcies.
1: Sebastià Pons, que és membre de Rotary Club. Sebastià, que mos pot ara xerrar amb... Te posarem un poc al dia perquè mos has entrat un poc tard. Al final t'he dit que me cridasses tu perquè no mos anava bé. Però mira, al final ho hem aconseguit. Nosaltres ara xerrem amb en Joel i mos estava contant totes les novetats que teniu ara en marxa, i ja m'ha dit que estava un poc cansadets, perquè a més aquestes dues darreres setmanes jo, que segueix de forma personal el vostre grup de rescat amb bocari de WhatsApp, em fa fum, la veritat. Que mos pot contar?
0: Fa molt de sol, també.
1: Sí, eh? Fa calor per l'estem que estem.
0: Sí.
1: Sebastià.
2: Sí, no, bé, estem molt contents que no aturam i anem fent pas a pas i esperem, i cada dia descobrim coses noves. I esperem que no decaigui s'ànim i que entre tots tirem endavant.
1: Sí, sou molts ara mateix de voluntaris amb aquesta recerca que heu fet de peces.
2: Bueno, molts. 5 o 6 o 7 o 8. Però, vamos, anem fent. Lo important és... per aconseguir aquest gust de siglar les ceràmiques que havien quedat de fa 20 o 25 anys i ara pues, ja estem avançant un pas a més.
1: Sebastià, jo recordaré als nostres oients que tenim aquí formularis de rescat amb bocris, que són aquesta sol·licitud d'inscripció com a socis. Si voleu ser socis o voleu formar part de l'associació, podeu passar per aquí per la ràdio, perquè tenim formularis que podeu emplenar i els fareu arribar a l'associació, que això és bastant important també. Necessiteu socis, no és així, Sebastià?
2: Això mateix, i també hem decidit crear la figura també d'amic, perquè el que ens interessa, o sigui, els socis tindran el dret de votar tot el que faci falta de l'associació, i els amics, pues, simplement estaran informats.
1: O sigui, tindriu socis i simpatitzants, també.
2: Això mateix. A nivell de divulgació, pues, que el màxim de gent que li pugui interessar aquest tema, pues, independentment si vol formar part o no de l'associació, pues, tenir aquest apartat d'amics.
1: Sí. Joel, encara podem, jo ho dic cada dia, ho deim cada dia nosaltres aquí a l'agència, a la gent, perdoneu, ho deim, que encara està disponible aquesta fantàstica a la recerca de Bocaris 4.000 anys d'arqueologia al Museu de Pollença. Què me'n pot dir? Com ha anat? Quines impressions en teniu? Vos han contat? Ha anat molta gent? No ha anat molta de gent?
0: Molt bé, no, sembla que... hi ha vingut força gent expressament per l'exposició, que és sempre un motiu d'alegria, i encara estarà dues setmanes més, per tant tot el que no l'hagi vista està al Museu de Pollença. Una cosa que a mi personalment m'ha fet especial il·lusió és que han fet també visites guiades per instituts i les escoles. Jo a mi personalment m'he donat de lo intel·ligents que són els nins, que amb diversos alumnes de primer d'ESO, per exemple, fem unes preguntes increïbles, fem preguntes d'universitat.
1: Sí, eh? Aquesta de peu de carrer, que jo te comentava també, que te'n vaig fer la darrera vegada que vas venir aquí, aquesta de peu de carrer, que són les més interessants, sempre.
0: Exacte, completament d'acord, sí, sí.
1: Joel, ara parlarem de l'estiu, de la feina feta, d'aquesta feina que no vau aturar, vosaltres. L'estiu, sí. Estiu, normalment la gent se relaxa, agafa vacances, vosaltres no ho aturat. I jo, mira, te volia demanar, de la vessant més tècnica o de la presentació, quins han estat els principals focus de feina d'aquest estiu? Vos heu trobat amb moltes dificultats de conservació sobre el terreny?
0: No, realment, aquest estiu el que hem fet és... per ser el més responsables possibles amb el que és el jaciment, és acabar el treball que havia quedat per fer de documentació d'excavacions antigues, perquè ho puguem presentar en el públic, perquè ho puguem divulgar, perquè si hem de fer una altra exposició, per exemple, els materials de l'excavació que es va fer, vos en recordeu, en el Pedret de Bòquer, que es van fer diversos anys d'excavacions, l'associació Rescatem Bocoris mos ha donat una plataforma perquè voluntaris poguessin veure aquest material i ens poguéssim ajudar a classificar-ho i a siglar-ho perquè pugui entrar en un museu. Aquest ha estat un gran pas perquè nosaltres ja mos puguem sentir lliures de continuar treballant el jaciment. I la gran passa ja ha estat aquesta setmana, que està a començar a explorar el jaciment i fer una actualització de tot el que sabíem d'aquest jaciment. I des de fa diversos anys, exacte, no estava. No hi havia fotografies en color de segons quins espais, i ja és documentació que ara podem tenir actualitzada.
1: Que és un gran avanç, això. I sempre gràcies a tota aquesta feina que podeu fer, que tu ja vas acreditar en el principi a les famílies propietàries dels dos
0: tals. Exacte. Sí, sí.
1: Sebastià,
0: que ens han posat totes les facilitats, més de lo que necessitàvem i que estan molt agraïts.
1: I de molt agraïts també, i vagi aquest agraïment també des d'aquí. I doi, Sebastià, com està ara, per exemple, és una pregunta que és per tu, que entenc que és per tu, com està legalment i estructuralment l'associació de Salvem de les Catambòcoris, ara mateix?
2: Bueno, estem en els inicis, estem en fase de formació, hem fet pues, una junta directiva lo mínim i per exigències legals i d'estatuts mínims.
1: Sí.
2: I si ja és d'aquí, no sé, d'un mes o tot d'una que tinguem el tema de socis i tot això organitzat, pues, sí, fer una junta general, allà on se podrà canviar els estatuts, els càrrecs, tot el que se vulgui, el que se decideixi la junta general. De dir, i bé, i en quant a feina, pues això d'acabar, per part nostra, perquè encara queden els informes finals dels arqueòlegs,
1: sí,
2: és una bona manera d'anar arreu, d'haver ajudat a siglar o codificar, diguem-li, aquestes peces de fa tant d'anys, que havien quedat un poquet abandonades, i és una manera d'anar arreu, i ara pues, començarem amb noves campanyes. De moment, bé, això que ho has explicat en Joel, que de moment és una campanya superficial, i bé, anem fent, també estem amb un GPS pues, fent la georreferenciació de tot això, i de les quadrícules i tot el que estem fent, i bé, i si és tirar endavant, i això és la base per després per decidir abones que hi ha temes interessants per intensificar l'estudi en base a radar o el que sigui necessari. I ja dic, molt bé. I per part del tema de l'exposició, pues estem, hem tingut un parell de reunions en el Consell Insular, i si ja és per Herodo a Palma, ja veurem si serà en el Museu de Mallorca o si allà és l'altre edifici del Consell. Tot això està per decidir encara, depèn de la disponibilitat.
1: Però segur que el Consell de Durà Palma en aquesta exposició, aquesta interessantíssima exposició, i si no que vengui mitja, tota Mallorca, sí, sí, volen d'aquí a Pollença. Perquè a més és molt interessant.
2: Si és que ha despertat interès i que volen... perquè a més hem de tenir en compte que la Civitas Bocoritana va ser l'única ciutat federada de Mallorca. En el seu moment tenia una importància terrible, de dir, és una cosa que parell mentida, perquè quan comences a llegir coses i veus cartes nàutiques i planos i tal, pues, Boccorís no surt per lloc. I en el seu moment, en aquesta època de la història, sí, va ser una ciutat molt important.
1: Una puntera, a més, sí, ja vam recordat un bastantes vegades de que va ser un referent, a més, al nord de Mallorca, no només al nord de Mallorca, sinó que a Mallorca sencera i a totes les Balears. I ara en Joel, quan jo li he demanat la importància que tenim, ha dit no només aquí, sinó a tota la Mediterrània. No és així, Joel?
0: Exacte, sí. I és el que estan veient, realment, ara que estan fent aquesta prospecció, que és que el que flora en superfície, que és només fragments, no?, d'àmfores que realment a lo millor de l'aire de la terra estan completes, però hi ha aquests fragments mos diuen que aquí va arribar ceràmica i vi i oli des de tota la Mediterrània. Avui m'ha sorprès a mi una cosa que no havia vist mai a Mallorca, que és un fragment d'una nansa d'àmfora grega, d'àmfora grega Ròdia, de l'illa de Rodes.
1: Vaja, o sigui que...
0: Això vol dir que la gent que vivia en l'esport de Poyança, exacte, que portava vi de l'illa de Rodes, la mateixa illa on estava el calosa de Rodes.
1: Això demostra que hi havia aquesta connexió fantàstica en tota la Mediterrània, a través del Mare Nostrum, del Mediterrani, que hi havia aquesta connexió entre cultures i entre civilitzacions, en aquest cas hel·lènica.
0: Exacte.
1: Joel, mira'm si t'apareix, fem una mirada al futur i una crida a la població. Mm-hmm. Quins són els passos immediats que s'ha de fer a Boccorís de manera urgent per evitar que es torni a perdre?
0: Realment, ens hem trobat que està en un estat tal i com desitjaríem, que està tot preparat per investigar-ho. Només, supos que tots recordareu aquelles fotografies de diari de fems tirats a la pileta, que es va excavar fa 25 anys.
1: Sí.
0: Les últimes visites que hem fet hem trobat que la quantitat de fems ha decrescut molt notablement. No sé si és a causa de bueno, per aquestes creades de la ràdio o del diari o des boca a boca, però creiem que ha hagut un canvi de mentalitat.
1: Sí.
0: I estan molt contents. Encara hi ha alguna llauna de Coca-Cola, però bueno, crec que el que hem de fer principalment és tasques de divulgació. Saber exactament el que hi ha en aquest jaciment, que és molt important, que l'hem de cuidar perquè no es pot restaurar. Podem restaurar un mur, però realment allò serà una restauració. Vull dir, qualsevol pedra o ceràmica que perdrem, la perdrem per sempre. I que ho hem d'estimar. Un cop que ho coneixem, ho podrem estimar. Si no ho coneixem, mai ho podrem tenir en compte.
1: No tindrem coneixement, exacte. I una pregunta per acabar, si vos sembla, perquè no vos vull entretenir més. Sé que esteu cansats i sé que heu duit una setmana, dues setmanes o tres setmanes, que els heu duit de bòlit, aneu un poquet a la babalana, diguéssim, a tope. Per tant, no vos vull entretenir més. Però sí que vos faig aquesta pregunta a tots dos. Els pollencins, els voluntaris, la gent, en general, que vulgui, perquè no sé si ara aturareu tasques o seguireu tasques durant la tardor.
0: Bueno, acabarem... jo tinc responsabilitats a la universitat i, per tant, a mi m'agradaria estar a la tardor. I, per desgràcia, no puc, però això no vol dir que aturi. Tornarem a l'hivern. Llavors, aquesta setmana, divendres, ja acabem amb aquestes tasques de prospecció, a la qual, a través de l'associació Rescatem Boccorís, en Sebastià ara te podrà dir molt millor, hem estat movent voluntaris. Precisament, si voleu participar en aquestes tasques de voluntariat, de prospecció, d'ajudar-nos a recollir aquests materials, feu-vos socis o, com ha dit en Sebastià, amics. Ara ell us pot donar millors detalls.
1: Avui de Sebastià, te passant la pilota, mos expliques un poc a què ha de fer la gent per poder sumar-se i per poder participar i donar suport a Rescatem Boccorís.
2: Bé, doncs contactant amb altres a través de la pàgina, a través del correu rescatem.boccorís@gmail.com. I, bueno, a partir d'aquí, bueno, mos posem en contacte amb ells, i si no, també tenim Facebook, Rescatem Boccorís, també és un bon, és un altre lloc, a poc anem fent feina i obrint.
1: Sí, teniu xarxes també.
2: Ara no està molt documentat, és Facebook, però sí que potser molta gent ho diuen més còmode. I anem posant cosetes, volíem fer una recopilació i posar un poquet el que tenim fins ara, un poquet un resum, explicar bé el que és i el que estem fent, però són molt de fronts que tenim oberts i no tenim massa temps per dedicar-hi, però llavors anem fent el que podem.
1: Jo recordo als oients que ens escolten que nosaltres aquí a la ràdio disposam d'aquesta sol·licitud d'inscripció com a soci d'associació, que aquesta seria com a soci de pagament, i després tu has dit que hi ha la figura de simpatitzant o amic, que seria que, de recolzament, seria, no? Un poquet.
2: Sí, sí. Sí, sí, que és una part important que ens interessa, la divulgació, i la gent que pugui estar interessada, pues, que no quedi de fora de tota aquesta informació. De totes maneres, anem obrint també Instagram, Twitter, fins a poc a tot, per anar informant, i l'idea també és fer una pàgina web allà on tindríem pues, una espècie de base de dades de tot el que feim i el que tenim i un poc a tot. Però tira, a poc a poc.
1: Sí, a poc a poc, ja ho diuen. La bona feina sempre se fa a poc a poquet i passa de passa. Idò, i si voleu afegir qualque cosa més, jo crec que hem xerrat un poquet de tot, hem xerrat de la tasca que heu fet aquest estiu, que no ha estat poca, i d'aquesta catalogació. Per cert, aquelles catxes que hi havia a l'associació de veïns, supos que ja està tot ben més que catalogat, no és així, Joel?
0: Exacte, ja està tot ja siglat i preparat per entregar-ho en el museu.
1: I no era poca cosa, de més, eh? Hi havia material.
0: No recordo els quilos, però diverses persones.
1: Ah, sí? Sí. I heu fet feina incansable. Idò, i molt agraïts per la feina feta. Sí. Si voleu afegir qualque cosa més, si no ho donam ja per... I vos esperam que mos torneu a dir coses quan hi hagi més novetats, que ja no n'hi ha hagut des poques, és a dir, el que mos heu contat avui n'hi ha hagut des moltes. I... Digueu.
2: Perdó.
1: Sebastià.
2: Seguint en la campanya aquesta que vàrem de les troballes que la gent té a casa seva, que els ha heredades a la millor o que fa molt de temps, totes aquestes coses és molt important per les catalogar. Perquè si no, el que ha dit en Joel, els perdem. Tenim pues, una família que el seu pare i inclús es predí, pues, així quan anaven trobant coses els anaven posant dins una senalla i tot això. Sí. I ara mos varen cridar que tenen un parell de senalles plenes de cosetes i realment hi ha coses que són interessants. I bé, ara estem mirant si els amordonen, que pareix que és així, pues, tramitar de manera correcta com fer-ho. Però vamos, ja dic que hi ha coses que són interessants dins aquestes coses, dins tot això. I estem a aquest, és a dir, la gent que tingui un àmfora, una olla, o dos bocins d'olla, el que sigui, però és molt important, per el que explicava en Joel, de trobar una cosa d'un altre punt del món, pues, té una incidència molt especial i vol dir que hi havia una relació directa de Bob Coris que l'importància que tenia en aquells moments.
1: Molt bé, idò, i Joel, si voleu afegir qualque cosa més, en Sebastià ja també hem parlat d'escaire més burocràtic de la part de l'associació, de la part més legal, més estructural de l'associació, i després hem parlat de la part tècnica amb en Joel. Joel, vols afegir qualque cosa més? Jo sé que aquestes feines que teniu ara en marxa són del 21-24, és a dir, pràcticament acaben aquesta setmana.
0: Exacte. Res, simplement que...
1: Digues.
0: Tindrem novetats. La pròxima novetat serà quan farem la radiografia, el georadar pel jaciment, que us tindrem un mapa de com
1: està
0: el jaciment fa 2.000 anys, una planta.
1: I després, una vegada que heu fet aquest georadar, podreu excavar? És a dir, tindreu permís per poder excavar i per poder ampliar el jaciment, o no?
0: Ho intentarem explorar de la millor forma possible i a nosaltres, evidentment, ens interessaria moltíssim.
1: Han de destacar també la participació científica d'investigadors vinculats a la Universitat d'Oxford, que és el teu cas, i del Consejo Superior d'Investigacions Científiques, que és el CSIC, dins aquestes,
0: Exacte.
1: dins aquestes tasques d'excavació que hi ha hagut ara i aquesta intervenció que heu fet ara i que aquesta expressió arqueològica, pedrestre i documentació topogràfica. I de res, si no voleu afegir, voleu afegir qualque cosa més, Sebastià?
0: Donar-vos les gràcies.
1: Sebastià?
2: Sí, moltes gràcies a tots els que estan col·laborant i els que estan oberts a col·laborar. En fi, moltíssimes gràcies, que a poc entre tots ho aconseguirem.
1: Segur que sí, Sebastià. Joel, moltíssimes gràcies per atendre una vegada més el micròfon de Ràdio Pollença i qualsevol novetat que tingueu, i si torneu a reanudar les vostres tasques a l'hivern, ja mos entendreu informats i nosaltres ho anirem promocionant, el que aneu fent, d'acord?
0: Evidentment, gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé, que passeu bon cap vespre a tots dos.
2: Igualment,
0: adéu.
2: Gràcies.
1: Adéu, que vagi bé.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
1: La millor música a Ràdio Pollença t'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

La ressaca esborra el que m'hi aventuré de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: Canción, vos sabés de qué te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, Polenka.
1: País, Pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passant.

podria, com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. I calcigant l'arena blanca,

escap i en terra cau esmortida. I com del que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i la seva cara tira

sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM. You don't need our name and bright lights.